0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
8: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Just a perfect day. Drink sangria.
1: Trescat Info.

0: Són les 6. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alma Estrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria d'Alicant. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
1: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim d'una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un imbornal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
5: Esports.
0: A Oriol Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Nida Meyer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Piennar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
3: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
4: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
23: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: 3CAT Info.
2: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
24: Sí, no, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
2: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra. i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
5: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
2: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
6: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
7: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
8: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
9: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
9: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal

0: 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
1: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer als diners com a reclam per anar al front i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
0: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front. Només hi van els que necessiten diners.
2: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели.
1: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
3: Присоединяйся к своим.
4: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals de l'Ali Khamenei i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
6: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
4: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
4: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3CAT Info.
7: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
4: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
7: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
4: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluid.

0: fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
1: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que poc acondicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a parar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
2: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona en vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
3: El temps.
0: Eloi Cordomí.
4: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
3: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
5: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a l'AP2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a l'AP2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
6: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. i a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
5: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
6: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
5: Este enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
7: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels 4 punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
8: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
7: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
8: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
7: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
9: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
10: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu, amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
9: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Kamel Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Deborah De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en 5ª posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la 9ª i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uah, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la nova que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors ja sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit tot. Del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42ª posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'aprílies. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Esteu benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 21 graus al Carràs, 22 a Santa Cristina d'Aro i 23 graus ara mateix a Rubí. A Catalunya, tot i aquestes altes temperatures, tot i l'aixafogor al cap de setmana, i de fet ja fa uns quants dies que afortunadament han estat raonablement tranquils, toquem fusta, pel que fa als incendis. Una altra cosa és la pluja. La pluja de dissabte al Pirineu va obligar a tancar l'accés a Aigües Tortes per Espot per una esllavissada. La previsió és que avui ja es pugui reobrir una part de l'aparcament i que els propietaris dels cotxes puguin recollir els seus vehicles en principi tan aviat com sigui possible. On encara estan pendents d'un foc és a Catí, a l'Alt Maestrat, al País Valencià, on es continua havent-hi, on continua havent-hi actiu un incendi que ha fet evacuar unes 700 persones. De moment, hi ha unes 700 hectàrees cremades en aquest incendi. Avui, que aquest dilluns és 10 d'agost i, evidentment, comença la setmana del gran eclipsi, la setmana de l'eclipsi. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què n'esperem per avui? Què ens expliques?
1: Doncs mira, comencem la jornada amb algunes petites sorpreses que ja vam tenir també en forma d'aquestes petites nuvolades que no són gaire actives, que mantenen el cel una mica variable i que fins i tot acaben donant alguna gotellada, de fet un litre per metre quadrat a Igualada o també a Constantí. Aquestes nuvolades ara mateix s'ubiquen entre el Camp de Tarragona i Catalunya Central, han d'anar viatjant cap a l'est i desfent-se. De fet, és fàcil veure el cel variable a molts indrets, tot això acompanyat d'aixafogor, aquestes temperatures avui tòrrides en molts sectors de la costa que no han baixat dels 25 graus, i el pronòstic al llarg del dia és que el sol sigui protagonista, que l'ambient sigui canicular, per tant, calor intensa un altre cop amb aquests valors que arriben fàcilment als 35 graus, potser més alts, evidentment, cap a les zones més càlides de Ponent, i sobretot estarem doncs, pendents de més nuvolades que poden arribar, que en principi haurien d'afectar sobretot la zona de les Terres de l'Ebre, a molt estirat Camp de Tarragona, però especialment l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on al llarg de la tarda, especialment, més a la tarda que no al matí, doncs, es poden repetir algunes tronades o alguna tempesta una mica intensa, que a més pugui avançar també cap a la resta de la serralada del Pirineu. El temps més al marge de tota aquesta situació de risc de ruixat serà sobretot la costa central i punts de l'Empordà.
0: Ara que deies de nuvolada, Jofre, sabem si l'eclipsi es podrà veure bé o encara no ho sabem?
1: Bé, el pronòstic de moment no se sap del tot. Sí que s'intueix que hi ha una millora el dia de l'eclipsi en quant a condicions perquè hi hagi nuvolades. Sembla que es van reduint, però encara no podem assegurar que no n'hi hagi ni una. Per tant, encara ens haurem d'esperar una miqueta.
0: Ho anirem seguint. Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara ho sentíem, ens espera un dia càlid, xafogós, tot plegat quan s'ha confirmat el que molts temíem o el que molts percebíem i ara s'ha confirmat amb dades. Aquesta mateixa nit, el Servei Europeu de Vigilància del canvi climàtic, el famós Copernicus, ha assegurat que Europa ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història. El polvorí, podríem dir, ha estat la combinació d'onades de calor i de sequera.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Així ho explicava el Carlo Buontempo, que és el responsable d'aquest servei, Copernicus, el responsable del Servei de Vigilància del Canvi Climàtic de la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio. Pel que fa als mars i als oceans, també hem registrat la màxima històrica en un mes de juliol, el 20,96 graus. Com dèiem, aquest dimecres és el dia de l'eclipsi, ara parlàvem amb el Jofre, que encara és d'hora per saber si algun núvol farà la guitza o no, ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio. De moment el que sabem és que les reserves en hotels i allotjaments turístics freguen el 100% en molts punts de Catalunya. De tota manera, una de les grans preocupacions de les autoritats és el possible col·lapse a les carreteres el dimarts, el dimecres i el dijous. És per això que des de Trànsit insisteixen en la mesura del possible planificar els desplaçaments si és que tenim previst d'anar a algun lloc a veure l'eclipsi.
3: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
0: És el que deia el director del Servei Català de Trànsit en declaracions a Catalunya Ràdio. Recordem que des del govern es recomana evitar l'AP7. Recordeu que l'eclipsi es veurà des de tot Catalunya, però el 100% bàsicament al sud del país, el principal xip és agafar l'AP7, doncs es recomana buscar alternatives, perquè no és descartable que l'AP7 aquell dia vagi molt, molt, molt carregada. Per cert, que Salvament Marítim també prepara un operatiu especial perquè s'esperen moltes embarcacions el dia de l'eclipsi, sobretot a la costa de les comarques de Tarragona. Avui, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, començarem a escalfar motors, parlarem amb el Joan Anton Català, ja el coneixeu, divulgador científic i expert en astronomia, i també abordarem una de les qüestions centrals i un altre dels neguits de les autoritats, que és l'ús, el bonus, de les ulleres per mirar l'eclipsi. Si no ens protegim bé els ulls, les lesions oculars podrien ser irreversibles, com apuntava el professor d'oftalmologia de la Rovira i Virgili Pere Romero a aquesta casa.
4: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compte, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
0: Déu-n'hi-do. Això és per dir que poseu-vos les ulleres homologades i poseu-vos-les bé. És a dir, poseu-vos-les just abans de mirar l'eclipsi i us els traieu quan ja s'hagi acabat. Els experts insisteixen en això, que cal utilitzar només les ulleres homologades i recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, fins i tot en la fase de totalitat. Avui, a l'Àgora, també parlarem amb Ferran Roche Campo, gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament de salut especial per l'eclipsi, justament per saber per això. Recordeu que, com dèiem l'altre dia, s'ha demanat explícitament a totes les urgències que tinguin com a mínim una persona d'oftalmologia per evitar o per atendre possibles casos com els que ara sentia. Aquest és un dels temes de les pròximes hores i de les últimes hores, l'eclipsi, sense oblidar, evidentment, Ceuta. Aquest diumenge a Ceuta hi ha hagut una manifestació per reclamar una resposta immediata a una situació que molts dels concentrats van qualificar de crítica. Això mentre la delegació del govern espanyol confirma que, entre d'altres coses, està investigant com a mínim 5 violacions a nenes marroquines. Com a mínim 5. La fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno, ja ens ho advertia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas, desgraciadamente, en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: Això ens hi deia l'Helena Maleno, ens ho deia l'Helena Maleno, que insistia que potser es posa molt l'accent, vaja, potser no, es posa molt l'accent en els menors i no tant en les menors. En fi, aquesta història també està deixant una derivada política a Itàlia. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i el govern de Giorgia Meloni pel tancament de l'espai Schengen entre els dos països. Són alguns dels passatgers italians en declaracions a TV3 explicant que s'han trobat a l'aeroport del Prat. A les últimes hores, el govern de Meloni ha qualificat d'inacceptable aquesta mesura que ha pres el govern espanyol. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquesta història amb el Javi López, eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu. A les 7:08, a banda de tot això, en esports, avui Julián Álvarez es torna a entrenar amb l'Atlètic de Madrid.
6: Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Des que va dir això en ple mundial, el 22 de juny, no ha canviat gran cosa, almenys a portes en fora. L'Atlètic de Madrid insisteix que l'argentí no fitxarà pel Barça, mentre, d'altra banda, el club blaugrana continua negociant amb el Manchester City per Rodri. De moment, el fitxatge no està tancat, tot i que el jugador sí que va deixar ben clar que volia venir al Barça i va donar el vistiplau a que es negociés. I també de les últimes hores.

Algunes cançons de Taylor Swift han estat eliminades de vídeos publicats a les xarxes socials de la campanya de Donald Trump o de la Casa Blanca. Sovint hem de dir que eren publicacions on es burlaven directament de la cantant. Ara aquests vídeos són tots sense so. Recordem que altres artistes com Katy Perry o Sabrina Carpenter sí havien denunciat públicament l'ús sense autoritzar de les seves cançons per part de Donald Trump, però Taylor Swift no n'havia dit res. Les últimes hores apunten que havia tret la cançó d'aquest vídeo.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Benvinguts a aquest dilluns. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Marc Font Ribas, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Es manifesten.
2: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'emigrants.
0: Més detalls d'aquesta marxa, Nandos a Noguera.
3: Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
4: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. Nandos a Noguera pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc diplomàtic.
5: Entre Espanya i Itàlia, el govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació.
0: Madrid, al Vagil.
6: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, qui ha pujat el to. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
7: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
6: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, 1 minut i 37 segons.
8: Serà el que durarà l'eclipsi solar total del 12 d'agost al Canal Montsià, el municipi on durarà més de tot Catalunya.
0: Jordi Barranca.
9: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH i per a sensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Xavalera, alcalde del Canal.
10: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
9: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i per de la Moleta del Remei. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Allau d'embarcacions.
2: Sortir a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorden que les petites embarcacions com caiacs o patinets no podran navegar durant el fenomen.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
12: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
11: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es dispara.
5: L'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues i el Segrià, on l'eclipsi es podrà veure completament.
8: Això en una zona i una època de l'any que les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes.
0: Lleida, Estela Bosoms.
8: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
13: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta. I molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
8: Una situació insòlita que el territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, cellers i molins d'oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants. Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es preparen.
2: Les comarques de Girona, malgrat que allà l'eclipsi només es veurà parcialment per sobre del 98%.
0: Fèlix Martín.
14: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
15: Ja fa
1: més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
14: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altra cara de la moneda, tips de l'eclipsi.
5: El fenomen genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania.
0: Quim Codines.
15: Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. Alguns veïns de Barcelona ho corroboren.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber.
17: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
15: En aquest context, els especialistes recorden que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies també és legítim desconnectar. Quim Codines, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan passen 2 minuts d'un quart de vuit, es confirma.
18: Copèrnicus confirma que l'inici d'estiu ha estat de rècord, tant pel que fa a les temperatures de l'aire com del mar.
0: Montse Poblet.
19: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. La situació no és millor al mar. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. Carlo Bontempo és el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
20: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
19: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Menys vendes.
2: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer.
0: Gemma Bonet.
21: Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. L'enquesta també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aire condicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pietx és el president de Comertia.
22: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
21: Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I incendis.
5: A Catí, a l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames.
18: El foc afecta principalment la zona de Tírig i ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
23: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
2: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees.
0: I esllavissada de roques.
5: N'hi ha hagut una que ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici des d'Espot al Pallars Sobirà.
18: La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui. Tot i això, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
24: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a lo que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
2: El despreniment es va originar al barranc de Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que hi havia aparcats.
0: Rebutja oficialment.
5: Benjamin Netanyahu el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarmarà. desarma del tot.
18: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
2: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
0: I 12.000 al·legacions.
5: Són les que ha rebut el govern al Plàter, el Pla per al Desenvolupament de la Implantació d'Energies Renovables a Catalunya.
18: Avui els ajuntaments i entitats que s'hi oposen n'explicaran els motius.
0: Montse Mir.
4: El consideren un despropòsit i exigeixen participar a reformular-lo. Creuen que l'actual està al servei dels interessos de les multinacionals de l'energia i no es té en compte els afectats. El Plàter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit a 3CAT Info que el debat sobre l'energia que es consumeix és positiu i que cal anar més enllà.
6: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques, insisteixo. Afronta la part petita del problema que tenim.
4: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més participatius.
2: Cada cop més ajuntaments opten per impulsar pressupostos participatius, és a dir, que els ciutadans decideixin a què es destina una part de les inversions del consistori.
5: Ara hi ha 144 municipis que en tenen, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, un 35% més que fa 10 anys.
0: Més detalls, Pilar García.
7: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
10: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
25: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
7: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció si feu teletreball.
18: Des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte i que qualsevol modificació s'ha de comunicar.
0: Gemma Sagrera.
26: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
27: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
26: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que no es desviï.
2: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2.
5: Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27, l'única manera, diuen, de resoldre aquesta situació.
0: Montblanc, Anna Ferràs.
28: La rotonda que connecta l'N240, la C14 i l'AP2 a Montblanc es col·lapsa cada cap de setmana, sobretot ara a l'estiu. Llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc, però el col·lapse empitjora. Marc Vinyes, l'alcalde.
29: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
28: Aquesta obra és prioritària. Es va anunciar fa 3 anys, però de moment està encallada en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
0: 7:24, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
30: Bon dia.
0: El Barça torna a la feina.
30: Encara no hi ha tots els internacionals, però Joan Garcia, Anthony Gordon i Eric Garcia han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els blaugranes tornen després del triangular disputat a Itàlia, on es van imposar el Nottingham Forest anglès, però van perdre contra l'Udinese d'Itàlia. Qui també torna a la feina avui, però amb l'Atlètic de Madrid, és Julián Álvarez, que comença la pretemporada amb els matalassers. I també en futbol, victòria del Sabadell en l'últim amistós de la pretemporada. Els arrequilats van guanyar per 0-3 a l'Olimpíada Olot amb una gran actuació de Miguelete, que va marcar 2 gols i va donar una assistència. I l'Europa va guanyar la 40a edició del torneig històric després de superar el Badalona per 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapulats, ho valorava el capità Àlex Cano.
1: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
0: I en ciclisme, protagonisme català al Tour.
30: Paula Blasi ha acabat 5a a la classificació general en la seva primera participació al Tour de França, que s'ha acabat aquest diumenge a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa.
8: Hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
30: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista irlandesa Demi Follering. És la segona vegada que Follering guanya la ronda francesa. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a.
0: I Marc Márquez pateix a Silverstone.
30: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
9: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
30: A la general del Mundial, Jorge Martínez manté el primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
11: Catalunya Ràdio.
12: Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
13: 65.539-65539, la sèrie, la 54.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cada un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes ara del curs amb el Giovanni i companyia.
1: I will say the war in Iran is going along swimmingly.
2: Al final el resultat ha sigut catastròfic.
3: La situació a l'Orient Mitjà, perquè continuen els bombardejos.
4: Ja anirà per llarg, tot això, perquè aquesta gent, si té alguna cosa, és malícia.
5: Però què diu, Armínia? Vostè què sap de la situació a l'Orient Mitjà?
4: Els ayatolais, tu creus que
5: pararan? Els ayatolais, no, tolàs, els
4: ayatolais. Fins que no tinguin el que volen, no. No pararan,
3: home. Sí. Sí, amb tot el respecte, Armínia, que em mereix per l'edat que té, però vostè què sap d'aquest tema?
4: Bueno,
3: vostè no sap res d'aquest tema.
4: M'ho ha dit el noi de la fruita.
5: Quin noi de la fruita?
4: El de la fruiteria, de sota casa, que es diu Mojalet, o Alibabet.
5: Pari de fer això, Armínia, que en sèrio, és lamentable.
4: Sí,
3: a més, si vostè va cada dia a aquell establiment a comprar la fruita... fa vergonya que no sàpiga bé el nom del, del senyor que l'atén.
4: Escolta, però més que li vas preguntar.
5: Però tu què li preguntes en un nano?
4: I vaig preguntar a la tarda, tu, lo d'Iraq, com lo ves? Eres senyor Tolai, tu?
6: Li vas preguntar Armínia, això. Sí. És que no sap de què parla.
4: Que sé de lo que parlo.
3: No sap de què parla.
4: I el Mustafet, que parla català molt bé.
5: Molt bé.
4: I per això li vaig preguntar, tu què eres d'ells, què sabes?
5: Però a veure, si parla català molt bé, per què li parles en castellà?
6: Però el noi aquest de la botiga, com es diu, no ho sabrem mai, però d'on és?
4: Del Marroc.
5: Però el Marroc no té res a veure amb això, Armínia.
4: Em va dir el mateix, però clar, normal, que no m'ho vulgui dir. Perquè hi deu estar involucrat.
5: Per favor.
4: Debes estar en el ajo, no? Li vaig preguntar.
6: Armínia,
4: va fer veure que no em sentia.
6: En cap moment hem demanat l'opinió, per tant, ja se'n pot anar.
4: Bueno, i una altra cosa que no ha dit ningú. El noi aquell que abans estava al PP, que sempre parla fònic...
5: El Vidal Quadres.
4: Aquest va començar la baralla amb els ayatolais i ara ens ja ha ficat de tot.
5: Ja, mira, Armínia, per una vegada que no dius cap tonteria, perquè sí que és veritat que els iranians van disparar a Vidal Quadres a la cara, si no recordo malament, fa un any.
3: Va ser un.
6: No sabíem...
5: De fet, em sembla que no era ni iranià.
0: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: I el dia comença una vegada més amb la mirada posada a Ceuta. Avui es reuneix el ministre de Política Territorial amb el president de la ciutat després d'una imatge que trobareu a la portada de tots els diaris. Ahir al vespre, milers de persones es van manifestar a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu a la ciutat després de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc ara ja fa més d'una setmana. El lema de la manifestació era ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, hi havia crits com aquest, Ceuta no es ven, però també hi havia crits contra Pedro Sánchez, directament insultant-lo. A banda d'això, en el pla diplomàtic, Itàlia assegura que és inacceptable que Espanya faci controls als passatgers que arriben des del país. Això malgrat que va ser el govern de Giorgia Meloni qui va obrir aquest estira i arronsa amb la suspensió de l'espai Schengen, és a dir, la lliure circulació entre els dos països arran justament d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. I som, evidentment, a dilluns, abans de l'eclipsi. Dimecres, milers de persones seran a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. Tot això mentre aquesta matinada se'ns ha confirmat que l'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei del Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. Els oceans han registrat també màxims històrics i, segons el director del Copernicus, Carlo Bonto, això anirà pitjor.
1: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: I en els esports, Miquel Muñoz.
2: El Barça torna als entrenaments després del triangular disputat a Itàlia, encara sense tots els jugadors internacionals, i en ciclisme la catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove. El Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering.
0: Gràcies, Miquel. El temps, Jofre Genué, bon dia.
3: Bon dia, doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada, això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior i, en tot cas, el terç del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marisa Gil, que ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Matí tranquil a tota la xarxa. Destaca la R14 amb 15 minuts de demora en els trens que arriben a Barcelona des de la plana Picamoixons. Recordem que en aquesta línia el trajecte entre Lleida, Pirineus i la plana Picamoixons encara es fa per carretera.
0: Gràcies, Marisa. I ens falten les carreteres. Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia.
5: Bon dia, doncs, que també força tranquil·les. A la Ronda Dalt trobem cua d'Hort a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs perquè es fan les obres que tallen un carril a banda i banda. La Ronda Litoral, un petit tram entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'est transversal, la C25, un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora. Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio deia Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Mar Font Riba. Serà d'aquí una horeta, però de moment repassem els diaris i les portades i les opinions més destacades. Pau Bartrolí, Marc Presseguer, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: La concentració multitudinària, ara en parlàvem, d'aquest diumenge a Ceuta, és la clara protagonista de les portades.
6: Sí, obren amb la mateixa fotografia el periòdico La Vanguardia, El País i l'ABC i veiem milers de ceutins sortint al carrer per protestar contra l'arribada massiva de migrants. La imatge és del fotògraf Reduan Riz, de l'agència EFE.
7: El periòdico destaca que l'article de Jorge Dez Callar, l'exdirector del CNI, assegura que no es pot minimitzar l'entrada de migrants perquè, si es fa, es pot repetir, i demana a l'executiu que reaccioni amb fermesa per esquivar problemes futurs.
6: L'atenció pels controls fronterers entre Itàlia i Espanya també té protagonisme als diaris. El País parla d'una escalada incoherent. En el seu editorial diu que és preocupant que Madrid i Roma no hagin pogut resoldre la disputa per canals diplomàtics i conclou que els viatgers no poden pagar als aeroports les conseqüències d'una disputa ideològica.
7: I encara El País, el diari, assenyala també la preocupació de Defensa i el CNI per la instal·lació d'una fàbrica xinesa a Galícia. Es tracta de l'empresa SAIC Motor, un gegant del sector dels cotxes elèctrics. La seva nova planta és a prop de les instal·lacions de l'Armada i Navantia, cosa que suposaria un risc d'espionatge pel Ministeri de Defensa.
6: La Vanguardia, de la seva banda, es fixa en els robatoris del cable de coure. El diari diu que les sustractacions a la xarxa de trens catalana s'han duplicat aquest any, són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tot Espanya.
7: El diari ara es centra en el màxim històric de la temperatura de la superfície superfície del mar. Aquest juliol, els oceans gairebé han arribat als 21 graus Celsius, el valor més alt des de que tenen registres d'aquest mes.
6: Això també ha afectat el Mediterrani, amb màxims a l'aigua que han superat els 33 graus a Mallorca. Els experts creuen que aquesta tendència s'intensificarà els pròxims mesos amb el fenomen del Niño.
7: I el Punt Avui presenta la seva portada un dossier sobre la gestió forestal. Asseguren que hem tingut un estiu fatídic que ha posat en dubte els models d'extinció. Creuen que la tendència d'altes temperatures i poca pluja continuarà i que cal buscar una solució per salvar els nostres boscos.
0: Doncs seguim repassant la premsa, quan passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia.
0: La NASA transmetrà l'eclipsi en directe des de Burgos.
8: Sí, concretament des d'un poblet que es diu Villalibado, a 50 quilòmetres de Burgos. Un empresari el va comprar fa 2 dècades, ja que feia molt de temps que estava abandonat, i el va recuperar com a complex de turisme rural. Quan va rebre la trucada de la NASA per llogar-li al poble sencer, a església romànica del segle XII inclosa, es va pensar que era una broma, però no. L'han triat per la seva ubicació dins la franja de totalitat de l'eclipsi per tenir un horitzó clar i unes bones infraestructures de comunicacions, ho explica La Vanguardia.
0: Una italiana mobilitza el servei d'escombraries per recuperar una butlleta premiada.
8: Ni més ni menys que amb 1 milió d'euros. La màquina del local li va dir que la butlleta era no pagable, que no és el mateix que no premiada, però ella va entendre que no havia guanyat res i la va llançar. Després, quan va veure als mitjans el resultat del sorteig, com que sempre triava els mateixos números, es va adonar de la magnitud de la tragèdia. Amb el compromís de pagar totes les despeses, es nota que a la senyora li agradava apostar, doble o res, va aconseguir mobilitzar tot el servei d'escombraries per seguir el recorregut de les deixalles, localitzar el camió i que dos operaris remenessin unes 6 tones d'escombraries. Per sort, per ella, van trobar la butlleta i en prou bon estat per ser vàlida. Ho llegim al 3cat.info.
0: I els arbres ens espien.
8: Això és el que devien pensar o pensaran a partir d'ara els ciutadans de Dunedin, Nova Jersey, després que la mateixa policia revelés a les xarxes la seva estratègia. T'has fixat avui en el nostre arbust? Si tenies la vista clavada al mòbil, segur que no. I és que l'objectiu de posar un policia disfressat d'arbre al costat d'un arbre de debò era precisament vigilar l'ús de telèfons mòbils entre els conductors. L'agent arbust va multar en 6 hores 74 conductors que circulaven mentre feien anar el telèfon mòbil. Ho recull l'Economista.
0: 7:45. Aquesta hora us expliquem els destacats en l'Internacional i Economia amb la Marta Viana i el Francesc.

0: La premsa europea també parla de la decisió de Netanyahu, però no abandona el que s'ha convertit en un dels grans temes de l'estiu, que és la crisi de Ceuta. El Corriere de la Sera dedica un reportatge a les mares marroquines que busquen els seus fills, posa cara, nom i cognom, alguns dels joves que van entrar a finals de juliol i que bé o han perdut la vida o les famílies encara no hi han pogut contactar.
1: I a la premsa econòmica llegim l'Economista que el Centre d'Investigacions Sociològiques farà un baròmetre sobre habitatge que dissenyarà conjuntament amb el Ministeri de l'Habitatge, destinat a avaluar les polítiques desplegades fins ara i planificar-ne de noves per fer front, el que el mateix CIS apunta com el principal problema d'Espanya. L'estudi costarà 288.000 euros i es farà públic a finals d'any. I el Cinco Días explica que Austràlia estudia construir la primera refineria en 6 dècades per aplacar l'impacte de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El conflicte a l'Orient Mitjà exposa la dependència d'un país que ha deixat en mans de les importacions gairebé el 80% del subministrament energètic.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
3: Anem, doncs, a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.

0: Espera, que no t'hem sentit. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Endavant, com vulguis.
1: Julián Álvarez busca la manera de convèncer l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar perquè vol tenir el Barça a la seva vida. Dies clau per trobar les paraules adequades, ja que avui el davanter comença la pretemporada amb els matalassers. Diplomàtic, sembla que Julián no es vol passar de rebel, però vol que el club el deslligui. Qui també vol tenir el Barça és Rodri, unes negociacions que els blaugranes volen resoldre aquesta setmana. A la premsa esportiva també descobrim que Paolo Maldini volia tenir Guardiola i que el desempador va estar a punt de correspondre'l. L'italià explica que Guardiola estava molt temptat, però que va renunciar a l'oferta pel cansament dels últims 10 anys al City. Els diaris esportius també destaquen l'atletisme. Avui comença el campionat europeu de Birmingham amb opcions de medalles catalanes com el marxador Paul McGrath. Hi haurà 21 catalans en competició.

0: 4 minuts ara mateix falten per 3 quarts de 8.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la xafogó de l'estiu, si un s'ha de vestir per sortir de festa, no hi ha res més còmode que apostar per un look segur i deixar els invents. Això passa fins i tot a les millors famílies, sinó que els ho diguin a la reina Letícia i a les seves filles, que porten reciclant el mateix vestit des de fa 4 estius. La primera a lluir la peça va ser la mare en una recepció oficial a Marivent. Un vestit llarg, amb les espatlles al descobert i estampat d'aus en un color blau sobre un fons blanc. Dos anys després va ser l'hereva qui repetia la mateixa vestimenta a la mateixa recepció. Ara és la infanta Sofia, la germana petita, i aquest estiu l'ha copiat literalment el vestuari a la mare i la germana. D'això se'n diu moda circular. El vestit és d'una marca catalana, gens igual a la resta, i costa menys de 160 euros. Però si esteu pensant a vestir-vos com una reina pel que queda de vacances, no cal que correu. Em sap greu dir-vos que s'ha esgotat. És el que passa amb les campanyes de publicitat reals, o més ben dit, reials.
3: Catalunya Ràdio.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts.

0: A la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
2: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
1: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
3: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
1: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: 3:15, Marta Bayana, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Qui fa anys avui?
7: Va, comencem a Colòmbia.
8: Colòmbia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
7: Avui és aniversari de Juan Manuel Santos, expresident de Colòmbia. Quants anys diries que fa?
6: 68.
7: Que generós.
6: Sí, oi?
7: 75.
6: Sí.
7: Seguim amb Kylie Jenner.
6: Home, Kylie Jenner. Kylie Jenner, 51.
7: Kylie Jenner.
6: Sí, m'he passat, no? És que jo els confonc, les confonc. Tota aquesta
7: molt
6: tropa els confonc.
7: Molt jove. És sí. Parella de el Timothée Chalamet.
6: Ah, és la Chalamet, aquesta, molt menys, clar.
7: Una 30, mica menys, jo
6: 32.
7: 29.
6: Mira, sí.
7: Ara m'has espantat, dic, hòstia.
6: No, és que jo el tema Kardashian tinc un problema, també t'ho diré, perquè és que els barrejo una mica.
7: Seguim amb Antonio Banderas.
6: Antoni Banderas, 74.
7: 66.
6: Vaja, ui, no encerto ni una.
7: I acabem amb l'actor català Pablo Derqui, que em fa també número... Ai, ara no ho sabré dir, és igual.
6: Rodó, no.
7: No, Rodó no. La mateixa xifra. Com es diu? Hi ha un nom, no?
6: Ah, sí, no sé com es diu. O sigui, que les dos són, sí, les desenes i les unitats són la mateixa.
7: Això, molt bé,
6: 55.
7: Gràcies. 55, clavadíssim,
6: mira, veus,
7: molt bé.
6: Ja sabia jo, aquest estipo jo. I el santoral?
7: Vinga, avui és Sant Llorenç, també Santa Paula, i Santa Agatònica, Santa Estèria, Sant Bassa, Sant Uc i Sant Jonat.
6: Gràcies, Marta Viana. I aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
9: Soc la Rocío de la Figaflor i la meva recomanació d'estiu és Un aladí i dues llànties, de la Janet Winterson, traduït per la Joana Castellsavall i publicat per Periscopi el febrer del 26. En aquesta ocasió, en aquest llibre, l'autora britànica ens explica, revisitant, rellegint, el relat de les mil i una nits actualitzat als nostres dies. Per parlar-nos de temes mundans, importants, ho fa amb la lucidesa de la ploma d'una escriptora d'ofici, com és la Winterson. No és una novel·la, però pot llegir-se com una novel·la amb aquests relats fragmentats i ens parla de la seva vida, una mica de relat d'autoficció o biogràfic. I sobretot un tema central en la història d'aquesta escriptora britànica és que la literatura, els relats, les paraules, els llibres, sobretot els llibres, salven vides.
6: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie La Agencia.
10: Espionatge i conflictes personals en una visió realista dels serveis d'intel·ligència. Segueix un agent veterà de la CIA que és obligat a abandonar la seva identitat encoberta. Una relació amorosa posa en perill tant la seva missió com la seguretat nacional. És el remake nord-americà de la prestigiosa sèrie francesa Oficina d'Infiltrados, però no n'és una còpia exacta. Manté la premissa principal i actualitza la geopolítica adaptant-la al context dels Estats Units. Té un repartiment d'escàndol amb Michael Fassbender, Jeffrey Wright o Richard Gere, entre d'altres. Avui tanca la segona temporada. La trobareu a Sky Showtime.
6: Ara mateix passen 3 minuts de 7:45 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
11: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
12: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
13: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
14: Demasiada información, demasiada. Allà agobia.
15: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya.
16: El plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
17: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi.
6: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Diplomàcia.
18: Art i pràctica de conduir les negociacions entre nacions. També vol dir tenir tacte i habilitat per portar un afer delicat. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. I la Moncloa exigeix una rectificació. S'intensifica una tensió que cal resoldre amb diplomàcia.
6: Al·legació.
18: Invocació d'un fonament de dret en un procés o un procediment administratiu en defensa d'una petició. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implementació d'energies renovables a Catalunya. Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i el repartiment territorial són algunes de les crítiques dels contraris al pla.
6: Desarmament.
18: Acció de desarmar, que vol dir llevar o deixar les armes. Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja de Gaza. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Això pel que fa a les tres paraules, posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 90%.
19: És el percentatge d'habitatges que surten al mercat de lloguer que troben llogater en 3 mesos. Ho diu un estudi que analitza l'evolució de la demanda, l'oferta i la capacitat de pagament en 9 capitals de l'Estat, entre les quals hi ha Barcelona i Madrid. Segons el mateix informe, el mercat es troba a prop del seu màxim estructural d'absorció, mentre que l'oferta continua reduint-se per la retirada de producte del mercat.
6: 1.887.
19: És el nombre de morts que ha provocat fins ara el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo des que es va declarar el mes de maig. Se n'han confirmat 4.120 contagis i entre aquests gairebé 2.000 morts hi ha més de 300 criatures. És l'epidèmia amb més contagis registrada mai al país i la segona més gran de la història en nombre de casos.
6: 99.
19: Són els anys que fa avui que l'escultor Gadsden Borglum i el seu fill Lincoln van començar a esculpir a la muntanya Rushmore a Dakota del Sud el monument als presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Ves que pel centenari no hi aparegui una nova cara perquè l'any 2020, durant el primer mandat de Trump, el New York Times va publicar que la Casa Blanca havia preguntat a la llavors governadora de Dakota del Sud com es podria afegir un altre president al monument.
6: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem una manifestació. El carrer està ple de gom a gom i algunes manifestacions i alguns manifestants duen banderes espanyoles.
20: És la plaça de la Constitució a Ceuta. Segons l'organització, 10.000 persones, segons la Guàrdia Civil, 5.000 s'han concentrat per reclamar una solució davant la crisi humanitària que viu la ciutat. Convocats per les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, els manifestants demanen solidaritat a la societat espanyola sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix».
6: A la segona imatge hi veiem un veler fondejat a la badia de Cadaqués. Per l'angle, com està feta la fotografia, es pot veure que el que hi ha sota l'aigua és un banc de Poseidònia i un i un peix que neda sol.
20: La imatge correspon a les dades facilitades pel Servei de Canvi Climàtic Copèrnicus. Durant el mes de juliol, la primera capa dels oceans ja han sobrepassat amb escreix els 20 graus, una temperatura mai registrada. Els valors són especialment alts a la costa atlàntica i al Mediterrani Occidental, on aquest cap de setmana s'ha arribat als 32 graus a les aigües de Maó. El Servei pronostica que aquesta tendència anirà a l'alça durant els pròxims mesos, tot plegat agreujat pel fenomen del Niño.
6: I la tercera imatge ens porta al centre de Barcelona, concretament davant mateix de la Sagrada Família, on dues persones amb les ulleres homologades per l'eclipsi miren al cel.
20: Sí, i és que la febre per l'eclipsi ha provocat que al país ja hi hagi més d'una desena d'estudis internacionals en marxa per analitzar el fenomen. Entre les institucions, la NASA, que dimecres llançarà un vol científic amb 4 càmeres d'alta resolució, o l'Agència Espacial Europea, que observarà el fenomen des de Terol. A Catalunya, la Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya han començat un projecte de ciència ciutadana per entendre com reacciona el cos humà davant dels canvis ambientals i emocionals que provoca l'eclipsi.
4: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Frederic Vincent.
21: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
22: Carglass canvia, Carglass repara.
23: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
24: Jo t'estime l'herència.
25: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
26: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
25: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
27: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
28: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
27: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
29: I a partir de les 6 ens trobarem a la Festa de l'Eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
30: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
29: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
27: La tarda de Catalunya Ràdio, especial Eclipsi Total.
30: L'eclipsi de la teva vida.
29: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
6: Ets tu. 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí. Milers de persones es manifesten a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada arran de l'arribada massiva de persones des del Marroc.
18: Els concentrats van demanar al govern espanyol i a la Unió Europea una resposta immediata.
6: Itàlia creu que els controls fronterers recíprocs d'Espanya són una represàlia textualment inacceptable.
7: Això després que el govern de Pedro Sánchez els instaurés en resposta a la suspensió de l'espai Schengen per part de Giorgia Meloni arran de la crisi migratòria de Ceuta.
6: I comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres atraurà milers de persones a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre.
18: La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses mentre hotels i establiments turístics estan al 100%.
6: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus.
7: Juny i juliol han estat excepcionalment càlids i secs, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i en zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics i, segons el director de Copernicus, Carlo Bontempo, anirà pitjor.
31: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño, anirem a pitjor.
6: Israel rebutja oficialment el pla dels Estats Units pel desarmament de Hamas i bloqueja la continuïtat del procés de pau a Gaza.
18: El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, adverteix que no retirarà els soldats si abans Hamas no es desarma del tot.
17: Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
18: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
6: I els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya.
7: El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Xavier Sánchez és l'alcalde de Viladecens.
32: No havia passat mai la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
33: Bon dia, déu-n'hi-do aquesta matinada. Ambient molt xafogós i tòrrid, sobretot a la façana litoral, i a més, amb aquesta situació d'aquestes petites nuvolades que persisteixen, desfent-se, arribant des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central, amb algunes gotellades. Tot això ha d'anar de baixa, però el temps insegur encara es manté una mica. De fet, al terç oest del país, al llarg de la jornada, hi haurà risc de ruixats i algunes tempestes. Més a la tarda, potser que al matí, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Alt Pirineu, comarques de Lleida, i al llarg de la tarda fins no es descarta la resta de les Serralada del Pirineu, una mica més al marge, per tant, costa central, costa de Girona o nord-est del país, amb unes temperatures que a l'interior poden arribar fàcilment als 37 o 38 graus i amb gesfor a la costa. Demà les tempestes de tarda persistiran.
6: Com tenim el trànsit ara mateix, Mariluz? Bon dia.
19: Bon dia, doncs encara tranquil. A la Ronda Dalt, una petita retenció entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per les obres. La Ronda Litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, també sentit Llobregat. I a l'eix transversal, la C25, es manté un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
6: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, com el tenim? Marisa Gil, bon dia.
0: Bon dia. A aquesta hora destaquen els més de 20 minuts de demora dels trens de la línia R14 en tots dos sentits. També hi ha 5 minuts de demora en els trens de la línia R16 que venen des de Tortosa i acaben recorregut a Barcelona i 6 a la línia R11 en sentit sud.
6: I per arribar a les 8, com sempre, dediquem una cançó a qui ens digueu. Ens heu d'enviar una nota de veu curta al 636-36-0609. 636-36-0609. Ens digueu a qui la voleu dedicar i per què. És el que ha fet la Natàlia.
1: Hola, m'agradaria dedicar la cançó Let Me Alive, de Tyets, a la meva amiga la Fiona, per donar-li molts ànims per la nova feina. Gràcies. So

0: no sé qué fue, si salí la indirecta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: En punt és 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. De moment només cues a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per obres, la ronda litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
2: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva d'emigrants. Els concentrats van demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que qualifiquen de crítica. Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump pel desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no retirarà els seus soldats de la franja si abans Hamas no es desarme del tot. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones en l'ocultació, on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià i fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre els hotels i establiments turístics estan al 100%. Ja s'han superat les 10.000 captures de porc senglar a la zona de Collserola, punt d'inici del brot de pesta porcina africana. Agricultura considera que l'evolució és favorable i que, si es manté així, el brot podria quedar controlat aquesta tardor. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Esports s'hauria d'obrir avui parcialment després de la llevissada d'aquest cap de setmana, que l'ha deixat impracticable. El director del parc ha avançat que per obrir-lo del tot caldran setmanes. A les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba la sèrie de suspens, Dos setmanes d'agosto. És la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, o Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu argentina Moria Casán.
4: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. La catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove al Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan García, Eric García i Gordon, es cursen les vacances i van entrenar-se ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
2: Es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, risc de nuvolades, localment amb tempesta, se situarà més a la meitat oest del país i sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu.
4: Trescat Info.
1: Castelldefels avui.
6: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 10 d'agost. Aquests són els principals temes de l'actualitat d'avui a Castelldefels. Castelldefels manté la prealerta per calor intensa i risc d'incendi. Es manté la prealerta municipal per calor intensa fins demà dimarts 11 d'agost al matí. També es manté avui dilluns la prealerta per risc d'incendi forestal en perill alt i nivell 2 del Pla Alfa. L'Ajuntament demana extremar les precaucions davant d'aquestes condicions. La llegenda del Garigot torna a reunir el públic al Parc de la Muntanyeta. La tradicional llegenda va reunir dissabte a la nit a un nombrós públic al Parc de la Muntanyeta. Amb l'espectacle que combina teatre, foc i música, va tornar a convertir aquesta representació en un dels actes més destacats del preludi de la Festa Major. Cultura Popular omple Castelldefels d'activitats. A més de la representació de la llegenda del Garigot, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ha omplert aquest cap de setmana la ciutat de tradició i cultura popular amb castells, gegants i sardanes, que han comptat amb una gran participació, així com altres propostes com el vermut popular. I acabem amb l'agenda prèvia per demà dimarts 11 d'agost a Castelldefels. A les 7 de la tarda, sota la pèrgola de la Biblioplatja Carme Romaní, al passeig marítim 133, arriba l'hora del medi ambient amb SOS Valent al rescat. Una sessió familiar a càrrec d'Adulis que permetrà als participants conèixer els grans cetacis marins i les actuacions necessàries per la seva protecció. I fins aquí l'informatiu de Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
7: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
12: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
13: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
14: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
13: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
14: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dilluns 10 d'agost. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local. I amb totes aquelles informacions que marquen l'actualitat del nostre municipi. Al control tècnic ens acompanya Gerard Carreras i davant del micròfon us parla Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels. Però també per mirar una mica més enllà de l'actualitat més immediata i començar aquesta setmana amb la vista posada en alguns grans esdeveniments que tenim a tocar. És que si hi ha una data que ja tenim marcada al calendari és la de dimecres 12 d'agost. Només ens queden dos dies per un d'aquells fenòmens que no passen cada dia i que convertiran el cel en protagonista, que serà l'eclipsi solar. Un eclipsi que serà especialment interessant des de Castelldefels i que, a mesura que ens hi acostem, ja comença a despertar molta expectació. Dimecres tindrem una oportunitat que no és habitual. La lluna passarà per davant del sol i encara que des de Castelldefels no el veurem l'eclipsi total, sí que podrem observar una ocultació molt elevada del disc solar. I avui començarem a preparar-nos doncs, per aquest moment. Bueno, ara mateix no us volem avançar tota la informació que tenim preparada sobre l'eclipsi perquè hi parlarem més endavant durant el programa, però sí que podem dir que aquests dies hi ha molta expectació al voltant d'aquest fenomen i que convé tenir molt clar com, quan i amb quines mesures de seguretat s'ha d'observar. Perquè, com segur molts de vosaltres sabeu, doncs, mirar un eclipsi de sol no és només com mirar qualsevol altre fenomen astronòmic i cal fer-ho amb les proteccions adequades. Així que, si encara no teniu clar què passarà dimecres, des de quin punt de Castelldefels es podrà veure millor i a quina hora haurem de mirar cap al cel o què hem de fer per observar-lo amb seguretat, quedeu-vos amb nosaltres perquè en parlarem més endavant. Però l'eclipsi no és l'única cosa que tenim marcada d'aquesta setmana. Castelldefels també entra ja de ple en la setmana de Festa Major. Després d'aquests actes previs que hem viscut aquest cap de setmana amb cultura popular, la llegenda del Garigot i les primeres activitats que han anat escalfant l'ambient, ara sí que encetem els dies grans. A partir de dijous, la ciutat viurà quatre jornades intenses, del 13 al 16 d'agost, amb activitats per a totes les edats, música, tradició, cultura popular, esport i moltes propostes compliran carrers i places. I avui continuarem fent un seguiment de tot el que ens espera, perquè aquests dies hi ha molta activitat a Castelldefels i volem que tingueu tota la informació abans de començar a gaudir de la festa. Però, com sempre, no només mirem cap al que tenim per davant, també repassarem l'actualitat més immediata del municipi, les informacions que ens arriba durant aquest matí i aquelles qüestions que afecten directament el dia a dia de Castelldefels. Parlarem de serveis, mobilitat, de cultura, activitats i també d'aquelles informacions que encara que puguin semblar més petites, doncs formen part de la vida quotidiana de la ciutat. I ho farem com cada matí, combinant informació i servei amb les nostres entrevistes i amb la veu dels protagonistes, perquè aquest dilluns és també un dia per començar a posar una mica d'ordre en una setmana que ve carregada de coses. Una setmana que ens portarà cap a la Festa Major, cap a l'Eclipse i cap a moltes activitats que ja tenim a tocar. I enmig de tot això continuarem pendents de la meteorologia, de l'estat de les carreteres i de totes aquelles informacions que poden ser importants per començar bé el dia. Així que avui ens escolteu mentre aneu a treballar des de casa o des de la platja o des del cotxe, simplement mentre comenceu aquest dilluns d'agost. Quedeu-vos amb nosaltres. Quedeu-vos perquè en tenim dues hores per explicar-vos què passa a Castelldefels, però també per mirar què és el que està a punt de passar. Doncs nosaltres ja ho tenim tot preparat, actualitat, informació de serveis i Festa Major i una mica més endavant tota la informació sobre l'eclipse, que ja tenim pràcticament a tocar. Així que comencem.
1: Castelldefels desperta.

Doncs, bueno, mentre nosaltres encara estem doncs, en plen començament de la Festa Major i intentem aprofitar aquestes setmanes d'estiu, hem de saber doncs, que els centres educatius de Castelldefels ja es comença a mirar una mica més enllà, perquè encara queden setmanes de vacances, sí, però el curs escolar ja té data de tornada i abans que els alumnes tornin a les aules també hi ha molta feina per fer. El curs 2026-2027 començarà el pròxim 8 de setembre per als alumnes d'infantil, primària i secundària obligatòria. I això significa que durant aquestes setmanes d'estiu els centres aprofiten per posar a punt els seus espais, fer reparacions i preparar aquelles actuacions que durant el curs serien molt més complicades d'executar. En el cas de Castelldefels, l'Ajuntament assegura que aquest any vol anar un pas més enllà. No només amb les actuacions habituals de manteniment que es fan durant les vacances, sinó també amb intervencions de més abast gràcies a una subvenció de la Generalitat destinada als centres públics de primària. És el que coneixem com RAM, Rehabilitació, Adequació i Millora, una línia que permet abordar actuacions d'infraestructura que van més enllà de les petites reparacions del dia a dia.

0: Doncs, com dèiem, precisament sobre aquesta planificació i sobre les millores que es preparen als centres educatius de la ciutat, el regidor d'Educació, Ramon Amador, explicava a Ràdio Castelldefels que aquest curs es vol donar un impuls important a aquestes actuacions. L'escoltem.
1: Aquest any farem molt més. Molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida, d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi, públics, per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
0: Doncs, per tant, la idea és combinar dues línies de treball. D'una banda, les petites actuacions de manteniment que els mateixos centres traslladen a l'Ajuntament abans d'acabar el curs i que es programen sempre que sigui possible durant les vacances d'estiu. I de l'altra, doncs, aquestes intervencions de més dimensió que es poden executar gràcies a la partida de la Generalitat. I aquí entra un altre aspecte que potser passa més percebut, però que és especialment important, la climatització dels edificis educatius, perquè quan pensem en climatització de les escoles, sobretot durant aquests dies de calor, és fàcil pensar immediatament en l'estiu. Però una part de les actuacions que es plantegen tenen a veure també amb la preparació dels equipaments per als mesos d'hivern, especialment en aquells centres que encara disposen de calderes antigues o presenten problemes de funcionament. Aquesta és una qüestió especialment important perquè cada centre té una realitat diferent. Hi ha escoles que poden necessitar actuacions relacionades amb els espais exteriors, d'altres que poden requerir reparacions interiors o altres que on les principals necessitats tenen a veure amb instal·lacions, climatització o accessibilitat. L'objectiu és arribar al setembre amb els equipaments preparats i, sobretot, amb una planificació que permeti continuar actuant també durant el curs. A Castelldefels aquesta preparació arriba, a més, en un moment en el que l'Ajuntament manté diferents línies de treball vinculades amb l'àmbit educatiu, des de la planificació de l'escolarització fins al suport de les activitats educatives i extraescolars. I mentre els centres van posar-se a punt, també tenim una primera cita marcada al calendari per començar oficialment a parlar del nou curs. Serà divendres 4 de setembre a l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027, programat entre la 1 i les 3 de la tarda, una jornada que comptarà, a més, amb una proposta que ja dona alguna pista sobre l'objectiu de la trobada. Serà una xerrada a càrrec de l'Andrea Vilallonga, titulada Instrucció d'ús per sobreviure al curs escolar. Una manera, potser, de començar el curs amb una mica d'humor, però que també posant sobre la taula els reptes que implica cada nou any educatiu, perquè el curs no començarà fins al 8 de setembre, però les escoles ja fa dies que es preparen i darrere d'una aula preparada per rebre els alumnes al setembre hi ha tot un treball de manteniment, planificació i de millora que durant aquestes setmanes també forma part de l'activitat de la ciutat.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara, com cada dia que anem, és el moment de mirar com tenim les carreteres d'aquest dilluns 10 d'agost. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer quin és l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació encara és molt acceptable, és a dir, hi ha poc volum de trànsit, no hi ha retencions o punts amb dificultats especials o afegides ara mateix a la xarxa viària en general. Al voltant de Castelldefels, doncs, tres quarts de mateix, tant l'autopista C32 com l'autovia de Castelldefels, la C31, circulant força bé tant sentit Barcelona com també sentit contrari. I situats a les rondes de Barcelona, si heu d'entrar, en principi també circulació molt còmoda, les dues, únicament a la ronda de dalt, en sentit Trinitat. Aquí trobareu una mica més d'intensitat de lentitud, potser, a la zona de la Vall d'Hebron. En aquest sentit, ara com ara, no hi ha altres, com dèiem, dificultats afegides. Sí que hem de dir que pel que fa a la mobilitat prevista de cara a l'eclipsi d'aquest dimecres, hem de tenir en compte doncs, que l'autopista AP7 serà l'eix principal de mobilitat i pot registrar força problemes. En aquest sentit, recomanem o recordem altres vies alternatives a aquesta autopista AP7 quan sigui el moment, com és el cas de la C25 i A2 pels desplaçaments cap a Ponent, l'autopista AP2 per zones d'observació com a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, o també l'A7 i la Nacional 340 per als desplaçaments cap a Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Doncs bon dia, Eduard Sánchez, i gràcies per aquest recordatori sobre l'eclipse també. Bon dia, fins demà.
1: Fins demà.

I fem ara una pausa en l'actualitat per parlar d'un servei que tenim cada dia a diferents punts de la ciutat i que ens facilita molt la gestió dels residus. I és que comencem la setmana repassant com fem habitualment el recorregut de les mini deixalleries mòbils a Castelldefels, perquè recordeu que aquests punts ens permeten portar aquells residus que no hem de llançar als contenidors convencionals i donar-los el tractament corresponent. Una manera senzilla de fer una bona separació dels residus i de tenir un punt de recollida a prop de casa és la deixalleria. Així que si teniu pendent doncs, portar algun d'aquests residus, agafeu nota perquè us expliquem on i a quina hora els trobareu avui la mini deixalleria mòbil. I també us recordarem doncs, quin és el barri on avui correspon deixar els mobles i els trastos vells per a la recollida municipal. Així que comencem amb la informació del servei de la mini deixalleria d'avui. I és que, bueno, en principi avui, al ser dilluns i haver estat treballant dissabte i diumenge en la recollida de les mini deixalleries, avui descansen, però el dia de treure els mobles i els trastos és al barri de Bellamar, Montmar Baix, sobre l'avinguda Diagonal cap a baix, i al centre. Recordeu que els heu de deixar al carrer entre les 9 del vespre i les 11, només en aquests dies que correspon a aquella zona.

0: Doncs ara és el moment de conèixer doncs, aquest temps que ens espera, així que connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem la jornada amb nuvolades arreu del territori que estan deixant alguna precipitació minsa inferior al mil·límetre, punts del prelitoral sud, així com del Pirineu Occidental, però que sobretot destaquen perquè van acompanyades de tempesta. Aquestes tempestes aniran desapareguent, minvant la nuvolositat i esperem que durant la resta de la jornada sigui el cel serè a gran part del territori. En tot, esperem que hi hagi tempesta a punts del Pirineu i Prepirineu, així com alguns punts de l'extrem sud del país. La temperatura màxima avui es mantindrà més acotada que la resta que els dies anteriors, però això no indica que no vol dir que durant les properes jornades tornem una altra vegada a tenir un absent d'aquesta temperatura que podria arribar un altre cop durant la meitat de la setmana i finals de la setmana als 40 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs ara continuem parlant un d'aquells serveis doncs, que potser no sempre tenim presents, però que formen part del dia a dia de qualsevol ciutat, i és la neteja dels carrers i el manteniment de l'espai públic. Justament parlàvem d'això justament divendres, però volem retomar aquesta informació perquè és una qüestió que durant els mesos d'estiu pren encara més importància. A Castelldefels l'activitat al carrer augmenta. A més hi ha més moviment als diferents barris i també més afluència de persones que venen a gaudir de la nostra ciutat i especialment del nostre litoral. És justament per això que l'Ajuntament manté en marxa el pla de neteja intensiva i que està reforçant les actuacions que es duen a terme de manera habitual als diferents carrers i espais públics del municipi. I entre aquestes actuacions hi ha una que probablement haurem vist més d'una vegada aquests dies, i és el baldeig. És la neteja dels carrers que, mitjançant aigua a pressió, un sistema que permet actuar directament sobre la calçada i les voreres, fa retirar aquella brutícia que no sempre desapareix amb una escombrada convencional. I en parlem de pols acumulada, de taques, de restes orgàniques, de residus o bé d'excrements d'animal que poden quedar enganxats al paviment. Per fer-ho, els equips municipals disposen de vehicles específics amb sistemes d'aigua a pressió i que, quan és necessari, també intervenen manualment amb mànegues per arribar a aquells racons on la maquinària no pot accedir amb facilitat. I és precisament aquesta combinació de recursos la que permet reforçar la neteja i actuar de manera més específica en alguns determinats punts. I com s'està desplegant aquest servei i el que es busca amb aquest reforç, escoltem el regidor de neteja i recollida de residus, David Soler, com ens ho explica.
1: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels. I ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i sobretot millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i sobretot mediambientalment sostenible. Estem doncs molt satisfets dels nous equips que estem tot rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a la presa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig i amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública i la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
0: Doncs la planificació d'aquestes actuacions té en compte doncs, també aquelles característiques i l'activitat de cada zona, perquè no tots els carrers tenen les mateixes necessitats ni tampoc la mateixa intensitat de trànsit o de pas de les persones. Per això els horaris s'adapten en funció de cada sector. A les zones més cèntriques, els treballs es concentren principalment durant el matí. En canvi, en altres punts més perifèrics de la ciutat, el baldeig es realitza sobretot en horari nocturn. D'aquesta manera, es busca reduir al màxim les molèsties i al mateix temps doncs, garantir que els equips puguin treballar amb més facilitat. I aquesta és una actuació que, segons l'Ajuntament, encara s'ampliarà durant les pròximes setmanes. La previsió és incorporar dues noves unitats de baldeig que permetran disposar de més recursos sobre el terreny i, per tant, augmentar la cobertura del servei. Això hauria de permetre actuar a més carrers i incrementar la freqüència d'algunes de les

0: part que no depèn només dels serveis municipals, i és que aquí és on entra el civisme. L'Ajuntament recorda que mantenir els carrers en bones condicions és responsabilitat compartida i demana la col·laboració ciutadana per fer un ús correcte dels contenidors, evitar deixar residus fora dels espais habilitats, recollir els excrements dels animals de companyia i tenir cura dels espais comuns. Perquè els serveis de neteja poden actuar i reforçar els recursos, però el resultat final també depèn molt dels nostres hàbits quotidians. I en una ciutat com Castelldefels, especialment durant l'estiu, és quan els carrers tenen molta més activitat, aquesta col·laboració encara és molt més important. Així doncs, més baldeig, més maquinària, més presència dels equips municipals als carrers. Una actuació que forma part d'aquest pla de neteja intensiva que l'Ajuntament vol continuar millorant i mantenint els espais públics i donar una resposta a aquestes qüestions que afecten directament el dia a dia dels veïns i les veïnes, que és tenir una ciutat neta, cuidada i agradable per tothom.
1: Castelldefels desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
2: Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí está Chloe, estamos las dos juntitas para deciros que el 16 de agosto en Castelldefels tenemos concierto, así que veniros todos que vamos a pasarlo súper bien, un buen rato, eso proponemos. Un besito, os esperamos. Adiós.

0: Doncs ja que estem parlant sobre el tema de residus, neteja, doncs no volem deixar aquest fil perquè també us volem recordar que si teniu algun aparell que ja no utilitzeu, les piles gastades, les bombetes, les restes de pintura o algun altre tipus de residu i no sabeu ben bé on portar-lo, és aquest potser un moment per fer net. I és que el calendari corre i encara tenim temps per aconseguir una reducció en la taxa municipal de residus, però ja entrem en la recta final. El termini per acumular aportacions que donin dret a aquesta bonificació acaba el dia 31 d'agost. La proposta, doncs, el que busca és premiar, doncs, aquells veïns i veïnes que fan una correcta separació dels residus i que porten a la deixalleria, doncs, aquells materials que no poden acabar als contenidors convencionals. Perquè ja sabeu, no tot el que deixem de fer servir va al contenidor groc o al blau, al verd o al gris. Hi ha molts residus que necessiten un tractament específic. Petits electrodomèstics, aparells electrònics, piles, bombetes, pintures, olis usats, doncs que necessiten tenir una gestió correcta. I aquí és on entren en joc doncs, aquestes deixalleries. Però atenció, que per beneficiar-se d'aquesta bonificació no és imprescindible anar sempre a la deixalleria fixa. Us recordem que doncs, tenim aquestes deixalleries mòbils i també les mini deixalleries que estan distribuïdes per diferents punts de Castelldefels. Per tant, tenim sempre diferents opcions per trobar la que ens queda més a prop o la que ens resulta molt més còmoda. Aquest funcionament té una doble finalitat. Per una banda, és facilitar que aquests residus especials es gestionin correctament i evitar que acabin allà on no toca. I per l'altra, doncs, és premiar la ciutadania que participa justament en aquesta recollida selectiva amb una reducció de la taxa de residus. Però si esteu pensant en deixar-ho per més endavant, aquí hi ha una data que cal tenir ben present. Aquesta és el dia 31 d'agost. Perquè serà el darrer dia per fer aportacions que es puguin tenir en compte per la bonificació corresponent a la taxa de residus d'aquest any 2026. Però també, bueno, què és el que passa amb totes aquelles aportacions que siguin doncs, després del 31? Doncs, a veure, aquest detall és important. Tot allò que nosaltres portem a la deixalleria, mini deixalleria o deixalleries mòbils, doncs, a partir d'aquest 1 de setembre, doncs, continuarà sent una aportació positiva per al reciclatge i per la correcta gestió dels residus i, evidentment, doncs ja no comptarà per la bonificació d'aquest any, però les aportacions passaran a computar de cara a l'any 2027. Així, doncs, ara que estem a l'estiu i que potser tenim més temps i potser tenim uns dies sense fer vacances, doncs és un molt bon moment doncs, per fer una allada a aquell armari o al traster o al balcó o on sovint acabem acumulant doncs, totes aquestes coses que ja no fem servir. Ja sabeu, aquell mòbil vell que guardem per si de cas, les piles gastades que fa mesos que tenim en un calaix, la bombeta que ja no funciona, aquest petit electrodomèstic que ha deixat de funcionar però que potser m'he guardat per si de cas, o fins i tot un pot de pintura que ha sobrat d'una reforma i que l'has estat guardant. O qualsevol altre residu especial que tenim sempre pendent de portar doncs, al punt de recollida. Doncs tot això té un lloc adequat i podem treure-li profit. I si ho portem abans que acabi el mes, doncs contribueix a una millor gestió d'aquests residus i podem sumar-ho doncs, a les aportacions que permeten obtenir aquesta reducció de la taxa. Al final, la idea és senzilla. Recicla millor, contaminar menys i al mateix temps identificar i incentivar aquests bons hàbits de la ciutadania. Doncs perquè darrere de cada residu que disposem correctament hi ha també una oportunitat de recuperar materials, evitar contaminació i donar una nova vida a determinats productes. I ara que ja estem gairebé, encara ens falten 5 dies, però més o menys a la meitat d'agost, doncs encara hi ha marge. No gaire, però hi ha marge, tenim unes setmanes per endavant. Així que si teniu alguna cosa pendent, doncs apunteu-vos la data, que és el dia 31 d'agost, i ja recordeu doncs, que encara som a temps. Però el compte enrere ja ha començat.
1: Castelldefels desperta.
2: Amics de Ràdio Castelldefels,
3: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
1: Castelldefels desperta.
4: Viajando por las ondas.
5: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: En Radio Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

I justament, doncs, no deixem doncs, aquest fil de neteja i residus perquè també en tenim una novetat, perquè l'Ajuntament ha renovat el servei de recollida de residus tèxtils amb una instal·lació de nous contenidors. I això és una actuació doncs, que busca facilitar que aquests materials doncs, es puguin reutilitzar o reciclar i evitar que, doncs, que acabin el contenidor de la resta. La primera fase d'aquest projecte de renovació dels contenidors doncs, ja es va completar durant la segona quinzena de juliol amb la retirada dels antics contenidors i de la seva substitució per nous models. Aquests nous models tenen una imatge més integrada amb la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Això sí que és veritat que manté el mateix color taronja com a element identificatiu doncs, d'aquesta recollida de roba i calçat. Però una de les principals novetats arribarà durant aquest mes d'agost amb l'aplicació de la xarxa de punts de recollida. Doncs en concret està prevista la incorporació de 22 noves ubicacions distribuïdes pels diferents barris de Castelldefels. D'aquesta manera, la ciutat passarà dels 45 punts actuals a 67, és a dir, un increment del 55%. L'objectiu és que sigui molt més fàcil per qualsevol ciutadà doncs, trobar un punt proper on portar aquella roba o calçat o el tèxtil de la llar doncs, que ja no necessita. I bueno, ja que estem, doncs, també fem un recordatori important que la roba no s'ha de llançar al contenidor gris. Els contenidors específics permeten separar aquests materials i donar-los un segon ús. Perquè quan la roba es troba en bones condicions pot ser reutilitzada i allarga així doncs, la seva vida útil. I quan això ja no és possible, els teixits poden passar doncs, per processos de reciclatge per recuperar-ne les fibres i utilitzar-les en la fabricació de nous productes. Doncs aquesta és una manera, per tant, doncs, de reduir residus, avançar cap a un model d'economia circular i amb aquesta ampliació dels contenidors de roba doncs, arriba precisament doncs, en el moment en el que l'Ajuntament també recorda que encara tenim temps doncs, per contribuir en la reducció de residus i al mateix temps doncs, beneficiar-nos d'aquesta taxa municipal de residus. Així que si durant aquests dies esteu aprofitant una mica per fer ordre a casa, doncs recordar-vos doncs, que teniu aquests contenidors de color taronja on podeu deixar la roba que ja no utilitzem, roba i calçat i també teixits per la llar. I recordeu doncs, també doncs, que justament fins al 31 d'agost podeu fer aportacions a les deixalleries, mini-deixalleries o deixalleries mòbils que de petits electrodomèstics, piles, bombetes, olis o altres coses, doncs justament doncs, per poder beneficiar-se d'aquesta reducció de la taxa d'escombraries. En definitiva, aquestes mesures són diferents, però al mateix temps té el mateix objectiu, que és facilitar que separem millor els residus que generem a casa, reduir justament allò que acaba el contenidor de la resta i també aprofitar al màxim els materials que encara podem tenir una segona vida.

Doncs ja estem arribant al final d'aquesta primera hora del Castelldefels Desperta, una hora en el que hem repassat bona part de l'actualitat que ens deixa aquest dilluns i ja ens hem posat sobre la taula diferents qüestions que tenen a veure amb el dia a dia de Castelldefels. Hem començat, com sempre, mirant doncs, el temps, la mobilitat, la informació amb la informació del Servei Meteorològic de Catalunya i també del Servei Català del Trànsit per saber com encarem doncs, aquesta jornada de dilluns i com tenim les carreteres en aquest inici de setmana. I també hem parlat doncs, de tot el que té a veure amb la preparació del nou curs escolar, perquè encara que estem en el ple mes d'agost, els centres educatius ja es preparen per tornar a obrir les portes al setembre. Hem repassat les actuacions de renovació, les millores que s'estan fent aquests dies a les diferents escoles. I hem dedicat també una part del programa a qüestions dels serveis municipals i la cura de l'espai públic. Hem parlat de baldeig, dels carrers i del reforç de neteja durant aquestes setmanes d'estiu, quan augmenta l'activitat a Castelldefels i també la presència dels visitants. Hem continuat parlant de residus i de reciclatge amb el servei de minideixalleries mòbils i també amb els diferents punts i sistemes de recollida que tenim a la ciutat. Per tant, hem tingut una primera hora amb molta informació de servei, en qüestions que afecten el nostre dia a dia i en tot allò que hem de tenir presents per començar bé aquesta setmana. Però encara ens queda una hora per davant. De fet, aquesta segona hora doncs, començarem mirant cap al cel perquè ja tenim aquest esdeveniment molt proper i que està generant molta expectació. Fins i tot el Servei Català del Trànsit ja ens recordava avui dilluns doncs, que hem de tenir una previsió de quan sortim amb el cotxe. Aquest és un fenomen astronòmic que es podrà observar des de Castelldefels i us explicarem on podem fer-ho, com podem fer-ho. Així que parlem amb calma i explicarem doncs, com podem veure tot això des de la nostra ciutat. Així que no marxeu perquè encara tenim una segona hora carregada i ara us deixem doncs, amb l'informatiu. I així arribem a les 9.

0: En aquesta hora el nostre primer titular és per al trànsit.
1: Direcció Lleida per obres i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per treballs a la calçada.
0: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics.

0: Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat en l'empresa. Ho critiquen sindicats com l'UGT, que reclama una regularització concreta davant aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis.
1: Trescat Info.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Doncs reprenem el Castelldefels Desperta en aquesta segona hora de programa. Doncs ja hem superat les 9 del matí, però encara ens queda molta actualitat per compartir amb vosaltres i sobretot doncs, tenim per endavant un tema que ja des de fa dies va guanyant aquest protagonisme a mesura que ens acostem a dimecres. Perquè, com ja us hem comentat, si hi ha una cita marcada en el calendari, serà aquesta setmana el 12 d'agost. Dimecres tindrem l'oportunitat de viure un fenomen astronòmic molt especial, que és un eclipsi solar que serà visible des de bona part del nostre territori i que també es podrà observar des de Castelldefels. Com us venim comentant, doncs aquest és un dels esdeveniments que no passa cada dia i que fan que durant unes hores doncs, siguem una mica més conscients del que passa allà dalt al cel. I precisament perquè ja el tenim pràcticament aquí, doncs avui li volem dedicar una part del programa. Explicarem doncs, justament què és exactament el que veurem dimecres, com es produirà aquest eclipse, quin serà el millor moment per observar-lo des de Castelldefels i quines són les recomanacions que hem de seguir per poder mirar el sol sense posar en risc la nostra vista. També parlarem de l'expectació que està generant aquest fenomen i doncs, de que les diferents activitats que s'han preparat doncs, a la nostra ciutat per viure'l. Perquè l'eclipse no serà només un fenomen que podem observar des de casa o des del carrer, sinó que també hi haurà propostes pensades perquè la ciutadania doncs, pugui entendre millor què és el que està passant i gaudir d'aquest moment doncs, d'una manera segura. Així que, si encara no teniu clar a quina hora haureu de mirar cap al cel dimecres, què podreu arribar a veure des de Castelldefels o quines són les ulleres adequades per observar l'eclipsi, quedeu-vos amb nosaltres, perquè ens ho explicarem al llarg d'aquesta hora. I també doncs, no només parlarem d'astronomia, perquè també doncs, continuarem repassant aquesta actualitat municipal, perquè el mes d'agost no s'atura l'activitat de la ciutat. A més de la Festa Major, seguirem pendents doncs, de les actuacions que fan aquests dies els serveis municipals, les activitats que tenim programades i de totes aquelles informacions que poden ser interès doncs, pels veïns i les veïnes del nostre municipi. I també mirarem cap als pròxims dies perquè ja en tenim molta activitat a la nostra ciutat. La Festa Major ja és pràcticament aquí i després dels actes previs que hem viscut cap a aquesta setmana, Castelldefels ja entra a la seva recta final abans d'aquests 4 dies grans de celebració. Ja sabeu, carrers, places i equipaments es preparen per acollir activitats per totes les edats i durant aquesta segona hora doncs, també tindrem temps doncs, de continuar parlant de tot el que ens espera. Així que tenim molta ràdio per endavant i aquesta segona hora de Castelldefels Desperta doncs, parlarem de tot això. Doncs comencem.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs l'estiu, com ja sabeu, també és tradicionalment un dels moments de l'any en el que les ciutats doncs, aprofiten per fer obres i actuacions a la via pública, perquè hi ha menys activitat als centres educatius i moltes famílies doncs, marxen uns dies de vacances i sobretot alguns carrers doncs, tenen menys moviment que durant la resta de l'any. Però a Castelldefels aquest estiu aquesta realitat es nota especialment en alguns punts de la ciutat. Això és perquè hi ha diverses obres importants en marxa i això vol dir que durant aquesta setmana circular per determinades zones requereix una mica més de planificació. Sobretot estar pendent dels desviaments. Des de l'Ajuntament expliquen que precisament l'estiu permet doncs, concentrar algunes d'aquestes actuacions per intentar reduir l'impacte que tindrien durant els mesos de més activitat. I en aquest sentit, el responsable municipal de mobilitat ens explica quines són les principals obres que ara mateix tenim sobre el terreny, així que escoltem a l'Òscar Herrero.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents doncs no hi ha escola, molta gent marxa de vacances, i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, doncs, bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, bé, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre el, pràcticament seria l'avinguda de la platja i l'avinguda 305, doncs aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre doncs ha d'anar pel pont de l'avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? En, sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, doncs coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: Així que, recapitulem, una de les actuacions que està avançant és la remodelació de la zona de Montmartre, concretament a l'entorn de l'Avinguda Diagonal. És una obra que es desenvolupa per fases i que inclou diferents millores de l'espai públic, voreres, asfalt, enlluernat i xarxes de serveis, entre altres actuacions. El projecte forma part de la renovació progressiva del barri de Montmartre i busca millorar tant l'accessibilitat com les condicions de mobilitat de la zona. I aquí tenim una afectació concreta que els conductors han de tenir present. L'avinguda Diagonal es troba tallada en el tram en el que està en obres entre les avingudes 303 i 309, segons ens ha explicat el responsable municipal. L'actuació va avançant per fases i, per tant, els talls i els itineraris es poden anar canviant a mesura que els treballs doncs, van progressant. Però probablement un dels punts que més s'està notant la mobilitat aquests dies és a l'Avinguda Constitució. En aquest cas, l'afectació està relacionada amb unes obres que s'estan executant per millorar la xarxa elèctrica i que comporten el tall en sentit de la circulació cap a Gavà, en un tram de l'avinguda. El sentit contrari es manté operatiu amb només un sol carril i l'actuació estava prevista inicialment fins al 12 d'agost. I això doncs, té una conseqüència molt clara, especialment aquests dies d'estiu. Les persones que es dirigeixen cap a la platja i que posteriorment volen recuperar la circulació cap al centre es troben justament amb aquest desviament. El recorregut alternatiu passa doncs, pel pont de l'avinguda de la platja i permet després recuperar la circulació cap a zones com el Pitor, l'avinguda de Màlaga o la Pineda. I aquí és on poden aparèixer aquestes retencions puntuals, especialment a les hores de més afluència cap a la platja. Així ens ho explicava el responsable de mobilitat, Òscar Herrero. L'escoltem.
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Per aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Per tant, si aquest cap de setmana o durant aquests dies heu de moure's per aquesta zona, especialment en hores centrals del dia, cal tenir present que el recorregut pot ser una mica més lent del que és habitual. I encara tenim una tercera afectació important, que és el carrer Barcelona. Aquí les obres també comporten afectacions importants perquè actualment el carrer ja està obert únicament en sentit platja i no estem parlant simplement d'un asfaltatge o una reparació puntual. El que s'està fent és una reurbanització integral del tram comprès entre la C32 i el passeig de Pitort. El projecte inclou la renovació de les dues voreres, la millora de l'accessibilitat, un nou asfaltat, un nou enllumenament LED, arbrat, mobiliari urbà i el soterrament de part del cablejat. Però també hi ha una actuació especialment interessant des del punt de vista de la gestió de l'aigua i és que es crearà un nou sistema de recollida d'aigües pluvials i una bomba d'aigua a la zona de Barcelona, amb Pitort, per millorar el drenatge i prevenir aquestes inundacions. És a dir, que darrere d'un carrer tallat i de les molèsties que pot provocar una obra, hi ha també una actuació pensada per transformar completament aquest espai i donar resposta a problemes que afecten a la zona, especialment quan arriben aquests episodis de pluja intensa. Ara mateix, però, la conseqüència més immediata és el carrer Barcelona, que continua afectat i només es manté obert el sentit cap a la platja. Per tant, tres punts a tenir presents és Montbar, l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Constitució i el carrer Barcelona. Però ja encara hi ha una quarta afectació que interessa especialment a les persones que es mouen en transport públic i és que arribarà la setmana vinent i serà molt més puntual. En aquest cas, els treballs afectaran a la ronda de Ramon Otero Pedrallo a l'altura del carrer Església, on s'han de fer una actuació de manteniment del sistema LED del pas de vianants. L'actuació està prevista entre 9:45 del matí i 9:45 del migdia i obligarà a tallar la ronda en dos sentits durant el temps que durin els treballs. I això també afectarà el recorregut dels autobusos. Les línies hauran de desviar-se per la Vanavieja i General Palafox i les parades situades entre Otero Pedrallo i entre General Palafox i Constitució quedaran afectades. Per tant, una afectació puntual, però important, sobretot per a les persones usuàries del transport públic. La previsió és que les línies afectades intentin disposar d'una parada provisional a la zona de Vanavieja i mentre que els usuaris doncs, habitualment utilitzen les parades d'Otero Pedrallo hauran de tenir en compte doncs, que durant aquestes hores el recorregut doncs, canviarà. I aquest és, en definitiva, el mapa de les principals obres i afectacions que tenim ara mateix a Castelldefels. Una situació que pot generar alguna molèstia, especialment en la ciutat, que aquests dies multiplica els seus desplaçaments cap a la platja, però que també respon a projectes de més abast que han de servir per millorar carrers, voreres, serveis, drenatge, il·luminació i, en alguns casos, també seguretat viària. Per això, la recomanació aquests dies és senzilla i és que si us heu de moure per la ciutat, especialment cap a la platja o entre el centre i els barris de Montmart, Pitort o la zona de Constitució, compta amb els talls, sobretot amb els horaris de més afluència. I si utilitzeu l'autobús la setmana vinent, especialment durant en horari de treballs a la zona d'Otero-Pedrallo, doncs informeu-vos del recorregut alternatiu i de les possibles parades provisionals. Perquè les obres d'estiu són en bona part això, uns quants mesos de carrers afectats i desviaments, però també actuacions que han de deixar una ciutat més accessible, més segura i millor preparada per als pròxims anys.
2: Castelldefels desperta. La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: doncs segurament més d'un de vosaltres doncs ja està preparat per mirar el cel. I és que hi ha dies que passen com un dia qualsevol i n'hi ha d'altres que arriben i ens obliguen a aixecar la mirada perquè dimecres serà un d'aquests dies, perquè el 12 d'agost, que serà dimecres, tindrem precisament una d'aquestes cites especials. Perquè el cel ens oferirà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars que podem veure i això serà un eclipse solar. I no estem parlant d'un eclipse qualsevol, estem parlant d'un eclipse total de sol que travessarà la península Ibèrica i que a Castelldefels podrem observar com un eclipse parcial extraordinàriament profund. I això serà perquè pràcticament tot el disc solar quedarà cobert doncs, per la Lluna. I això és important explicar-ho des del principi, perquè si ens quedem només amb el titular d'eclipse total, doncs podem pensar que Castelldefels viurem una nit en ple dia. I no, no serà exactament així. La franja de totalitat travessarà diferents punts de la península, però Castelldefels quedarà fora d'aquesta franja. Per tant, nosaltres veurem la Lluna avançant davant del Sol, cobrint-ne pràcticament tota la superfície visible, però sempre quedarà una petita part del Sol descoberta. I la veritat és que aquesta petita diferència és molt important, sobretot per una qüestió de seguretat. Però bueno, anem per parts, perquè abans d'explicar com l'hem de mirar, primer hem d'entendre què passarà exactament. I és que la Lluna passarà entre la Terra i el Sol i projectarà la seva ombra sobre una part del nostre planeta. Aquelles zones situades dins de la franja central d'aquesta ombra es produirà la totalitat. I a la resta, com és el nostre cas, doncs veurem un eclipse parcial. Això sí, serà un eclipse molt especial perquè arriba després de més d'un segle sense poder contemplar un eclipse total des de la península Ibèrica. L'Institut Geogràfic Nacional explica que l'últim eclipse total visible des d'algun punt de la península Ibèrica doncs va ser el 17 d'abril de 1912. Abans, el 1900 i el 1905, també n'hi havia hagut de totals. Després va arribar l'any 2005 un eclipse anular i ara, en el 2026, la península torna a quedar dins d'aquesta franja privilegiada. Per tant, doncs estem davant d'un d'aquells fenòmens que no passen cada estiu. De fet, després de l'eclipse d'aquest dimecres, encara tindrem una altra oportunitat excepcional, perquè l'any 2027 tindrem un nou eclipse total visible des de la península. Però després haurem d'esperar molt més. El que és l'Institut Geogràfic Nacional ja ens indica que no hi haurà un altre eclipse total visible des d'Espanya fins al 2053. I ara sí, bueno, anem al nostre cas en concret. Què veurem des de Castelldefels? Doncs això és el que ens explica l'Alfonso López Borgoñoz unes setmanes als micròfons de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament. Pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament. Començarà a tapar el Sol. El màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del Sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el Sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el Sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el Sol es posarà per l'oest es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: I aquesta és una de les coses que fan tan interessants l'eclipse a Castelldefels. No tindrem la totalitat, però tindrem una ocultació molt gran del Sol. A més, el fenomen es produirà a una hora de la tarda, a última hora de la tarda. I això el que vol dir és que no només veurem com la Lluna va tapant progressivament el Sol, sinó també veurem com canvia la llum. I a poc, doncs, la tarda començarà a tenir un aspecte diferent. La llum serà menys intensa, el paisatge pot adquirir una tonalitat molt particular i durant uns instants podrem tenir aquella sensació estranya de que alguna cosa no encaixa. És estiu, és de dia, però la llum ens diu que sembla que el dia estigui acabant molt abans d'hora. I és que un eclipse no només es veu. En certa manera, també es nota. Podem percebre una baixada de la intensitat lumínica i en zones on l'ocultació sigui molt elevada, també una petita variació de la temperatura. Hi ha també un altre element que sempre desperta molta curiositat i són els animals. Durant l'eclipse, alguns animals poden reaccionar davant d'aquesta alteració sobtada de la lluna. Els ocells poden reduir la seva activitat o començar comportaments associats al final del dia. Altres animals poden simplement doncs, reaccionar al canvi ambiental. I no és que els animals sàpiguen que hi ha un eclipse com ho sabem nosaltres, és que el seu rellotge biològic doncs, respon doncs, a aquestes variacions de llum i també de temperatura. I quan en qüestió d'uns minuts el dia sembla convertir-se en una mena de capvespre accelerat, el seu comportament doncs, també pot canviar. Però si hi ha una cosa que probablement notarem tots, doncs, serà precisament això, la llum. I això també ens porta a un altre moment important de la nostra conversa amb l'Alfonso. L'escoltem.
1: Telefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, o alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar els ulls, ja no la tenim, s'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, o sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple. I veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: I és que aquí és on podem començar a imaginar-nos l'escena. Dimecres, cap al vespre, la platja, el mar davant nostre, el sol baixant cap a l'horitzó i la lluna avançant progressivament davant del disc solar. A Castelldefels tindrem un element que juga al nostre favor i és el litoral. Per poder observar un eclipsi que es produeix tan baix sobre l'horitzó, és important tenir una visió el més oberta possible cap a l'oest. I això fa que la platja doncs, sigui un dels punts interessants per aconseguir veure aquest fenomen a la nostra ciutat. No necessàriament perquè hi hagi un joc màgic o on l'eclipsi es vegi millor, és que qualsevol altre punt de Castelldefels doncs no tindrà aquest horitzó obert i potser tenen més obstacles visuals. Ara bé, una cosa és el lloc i una altra cosa és la seguretat, perquè aquí sí que ens hem de posar doncs, contundents. No podem mirar el sol directament, i molt menys durant les fases parcials de l'eclipse. I aquest és un dels grans riscos d'un fenomen com aquest, precisament perquè el sol estarà gairebé completament tapat. Podem tenir la falsa sensació de que mirar-lo durant uns segons doncs, que no passa res, però sí que pot passar. La radiació solar que arriba a l'ull continua sent suficient per provocar lesions oculars greus, i això ens porta a una de les preguntes que més ens poden fer aquests dies, i és quines són les ulleres que serveixen. I resulta doncs, que la resposta és molt senzilla. No qualsevol ullera fosca serveix. És a dir, que les ulleres de sol convencional no protegeixen adequadament. Encara que siguin molt fosques, encara que siguin de bona qualitat, encara que les portem posades dues o tres ulleres alhora, no. Per observar directament el sol durant les fases parcials, cal utilitzar ulleres específiques d'observació solar, dissenyades per aquest ús i que compleixin doncs, la normativa corresponent. Habitualment està identificada amb una norma internacional i surt impresa a les pròpies ulleres. I justament la ISO que s'ha de comprovar doncs, que estigui bé és la ISO 123U2/2. La NASA insisteix que les ulleres de l'eclipse no són unes ulleres de sol i que aquestes últimes no són segures perquè són molt, per molt fosques que siguin. I aquí hi ha una altra cosa important. Les ulleres també s'han de revisar. Si estan ratllades, trencades, perforades o deteriorades, no les hem d'utilitzar. I amb els nens encara més atenció, perquè els infants poden tenir més curiositat, poden voler mirar sense entendre exactament el risc i, per tant, és important que sempre hi hagi un adult supervisant l'observació. La NASA recomana explícitament supervisar els nens quan utilitzin aquests visors solars i no només hem d'anar amb compte amb els ulls, també amb els aparells òptics. Així doncs, si tenim un telescopi, uns prismàtics o una càmera, no podem mirar el sol a través d'aquells aparells simplement posant-nos les ulleres de l'eclipse. La concentració de la llum solar pot provocar lesions oculars greus. Els telescopis i els prismàtics i les càmeres també necessiten aquests filtres solars específics instal·lats correctament davant del seu objectiu. L'Alfonso també ens parlava justament doncs, de la importància de prendre aquestes precaucions. L'escoltem.
1: Que notarem com la sensació allò de foscor, perquè ja era sensació de foscor, no serà total del sol, perquè el sol, un 1% del sol, 2% del sol, té moltíssima força. És a dir, que no ho sembla, però té moltíssima força. I si no hi ha núvols, això encara pot fer que, bueno, que es vegi una mica de llum. Però clar, 99% ja la percepció de foscor que hi haurà serà important. Menys important que no pas al sud, eh? O sigui, a partir de Vilanova cap al sud, de Tarragona millor, doncs es farà completament fosc, però aquí, déu-n'hi-do, vull dir que és molt xulo, jo crec que paga molt la pena el tractar de perdre una horeta aquell dia, per tractar d'anar a la platja o on un vulgui per poder observar el fenomen aquí amb la biblioteca.

0: Científica. I aquí tenim una altra raó per la qual és una sort que Castelldefels compta amb Astrofels, perquè no estem descobrint ara l'astronomia per culpa de l'eclipse. A Castelldefels fa dècades que hi ha persones que observen el cel, que estudien els fenòmens astronòmics i que treballen per apropar aquesta ciència a la ciutadania. L'agrupació astronòmica de Castelldefels, Astrofels, va néixer oficialment el juliol de 1988. Tot i que les primeres reunions, xerrades, cursos i observacions del grup fundador es remunten al desembre de 1987. L'Ajuntament la defineix com la primera agrupació astronòmica d'aquest tipus al Baix Llobregat i a tota Catalunya. I això té molt valor, perquè la ciutat, com Castelldefels, té la possibilitat de comptar amb persones que poden explicar-nos què estem veient. I no només dir-nos, mireu, el sol s'està tapant. Això el que fa és que ens explica per què passa, com passa, què estem veient i com hem de fer-ho amb seguretat. De fet, aquest any ja hem tingut activitats astronòmiques a la Biblioplatja i també tallers vinculats amb l'observació de l'eclipse. L'Ajuntament fins i tot ha organitzat amb Astrofels un taller per elaborar aquests filtres per observar i fotografiar l'eclipse el 12 d'agost. I això ens porta directament a un dels espais que dimecres tindrà un paper molt especial. Serà la Biblioplatja Carme Romaní, perquè la Biblioplatja també s'ha preparat per viure aquest moment. I el que farà és que posarà a disposició per a aquelles persones que s'acostin 150 ulleres específiques per observar aquest eclipse. Doncs, per tant, qui vulgui apropar-se a la zona de la platja i compartir aquesta experiència tindrà també aquesta possibilitat. La idea és que un eclipse sigui una experiència compartida, però sobretot una experiència segura. I això és especialment important perquè el fenomen coincideix amb un moment de vacances, hi ha moltes famílies al carrer, hi ha molts nens que, evidentment, voldran mirar què és el que està passant. I aquí no ens hem de deixar portar per les presses. Primer preparem l'observació, després mirem el cel i sempre amb la protecció adequada. Perquè, com ens explicava l'Alfonso López Borgoñó, el que veurem és molt més que una simple mossegada al sol. L'escoltem.
1: La lluna passa entre la Terra i el sol, dona aquesta casualitat. I l'ombra de la lluna, o sigui, el sol està en un punt, la lluna està en el mig i la lluna té una ombra. I l'ombra cau sobre la Terra. Cau, en aquest cas, caurà sobre Tarragona i Castelló, no? La distància que tenim, o sigui, la mida des de la Terra, malgrat que el tamany del Sol i el tamany de la Lluna són absolutament diferents, el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però està 400 vegades més lluny. Què implica això? Que la mida és molt similar, Quan tu mires al cel és molt similar, però depenent una mica del punt de l'òrbita que estiguin tots dos, de la Terra respecte al Sol o de la Lluna respecte a la Terra, a vegades la Lluna està una mica més lluny i a vegades la Lluna està una mica més a prop, tal com sona. Això què passa? Quan la Lluna està molt més a prop, l'eclipsi és total, perquè la Lluna tapa completament el Sol. Entens? Quan la Lluna està una mica més lluny, no tapa completament el Sol perquè és una mica més petita. Llavors passa pel centre del Sol i és anular. Vull dir, veus com la Lluna va creuant el Sol pel centre i hi ha un moment en què es veu la Lluna sencera dintre del Sol i després acaba de passar. Això és un eclipsi anular. I parcial és quan la Lluna només tapa una part del Sol. La Lluna, per la raó que sigui, aquell dia no alcança la totalitat de tapar el Sol i només un fragment. Llavors, això a vegades tapa un 10%, a vegades un 90%, com passarà aquí a Castelldefels, i això la veritat que també és molt xulo, perquè té tota la seva gràcia.
0: Bueno, i ara parlem de l'hora, perquè aquesta és una de les preguntes que més es farà a la gent. A quina hora hem de mirar cap al cel? L'eclipse començarà a la tarda i el moment màxim serà cap al vespre. L'Institut

geogràfic o nacional, situa el fenomen dins d'una finestra molt pròxima a la posta del sol. I precisament per això insisteix en la necessitat de buscar un lloc amb bona visibilitat cap a l'oest. A Castelldefels la millor estratègia serà arribar amb temps, esperar l'últim moment, buscar un punt a l'horitzó de l'oest el més net possible i tenir preparades les ulleres. I això serà perquè el sol estarà molt baix i això significa que els edificis, arbres o altres obstacles poden acabar tapant-nos part del fenomen. Per això la platja i el front marítim poden ser una opció especialment interessant. I si algú vol anar més enllà i veure la totalitat, aleshores ja en parlem d'una altra qüestió, perquè per la franja de total que travessa justament el sol, serà més cap a l'oest. Això vol dir que les persones s'hauran desplaçar expressament per viure aquests segons una mica més cap al sud. I si algú es desplaça fins a les zones de totalitat, només les persones que estiguin realment dins de la franja de la totalitat podran mirar directament el sol sense protecció i només durant aquests minuts breus. Però si no esteu segurs, si sou dins o fora de la franja, ulleres, i no ens la juguem. I així, una altra curiositat que em fa encara més especial aquest fenomen serà que parlem de que justament també aquest dia hi haurà un altre esdeveniment astronòmic molt interessant i és el que seria les Perseides. Llavors això el que vol dir és que possiblement podrem veure alguna Perseida caure justament en el mateix moment que es produeix aquest eclipse. Així, que aquest dimecres, si el temps acompanya, tenim una cita. Això sí, no cal que busqueu cap altra excusa per mirar cap amunt, el cel ja ens la donarà i aquesta vegada, després d'un més d'un segle d'espera per tornar a tenir un eclipse total visible des de la península, el cel ens ofereix un espectacle que, encara que a Castelldefels no arribi a ser total, serà extraordinàriament intens. Prepareu les ulleres, busqueu un bon horitzó, arribeu amb temps i, sobretot, tot gaudir-lo, perquè hi ha espectacles que passen davant nostre cada dia, però aquest dimecres només passarà una vegada.

0: Castelldefels Desperta.
1: I ara fem una aturada en els continguts que teníem previstos perquè tenim una última hora que volem compartir amb vosaltres. La informació s'ha conegut fa poca estona i pot tenir un interès doncs, pels veïns i veïnes de Castelldefels. Així que us la volem explicar en detall i posar-la en context. Estem parlant d'una novetat que acabem de conèixer i és que aquest matí s'ha trencat una canonada de gas al barri de Montmar. L'única afectació ha estat la suspensió del servei. A la zona es troben efectius dels bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre el carrer 303 i l'avinguda Diagonal, entre el carrer i el carrer 303 i també el 311, per tal de que es facin aquests treballs pertinents de reparació. I s'espera que en les properes hores doncs, es restableixi el servei.
0: Castelldefels Desperta.

0: I després d'aquesta darrera hora, doncs també us volíem recordar que els jocs d'aigua de Vista Alegre tornen a refrescar l'estiu a totes les famílies, perquè en plena recta final d'aquest estiu marcat per aquestes altes temperatures hi ha una notícia que segur que els veïns de Vista Alegre estaven esperant, i és que els jocs d'aigua doncs tornen a funcionar amb la normalitat després d'aquestes tasques de reparació que s'han dut a terme durant els darrers dies. Es tracta d'un espai que any rere any s'ha convertit en un punt de trobada habitual per moltes famílies del barri, especialment durant els mesos més calorosos, quan trobar un lloc on els més petits puguin jugar, refrescar-se i passar una bona estona, doncs és sempre una molt bona opció. La instal·lació s'havia hagut d'aturar temporalment, i la seva activitat perquè tenien una incidència tècnica i volien garantir doncs que tots els equips funcionessin correctament, amb les màximes garanties. Així que a partir d'ara els jocs d'aigua tornen a obrir en el seu horari habitual, de dilluns a divendres, d'11 del matí fins les 2 del migdia i de 4 de la tarda fins a les 8 del vespre. Doncs més enllà de ser una proposta lúdica, aquest espai s'ha consolidat com una alternativa de proximitat perquè els infants doncs puguin combatre la calor sense sortir del seu barri. Aquest es tracta d'un equipament especialment valorat durant aquests episodis de temperatures elevades, que cada vegada els estius doncs són més freqüents i intensos. Des de l'Ajuntament recorden també la importància de fer-ne un ús responsable de les instal·lacions, respectar les normes de convivència, contribuir a mantenir aquest espai en bones condicions perquè tothom pugui gaudir. Així doncs, després d'uns dies d'obligada aturada, Vista Alegre recupera un dels seus espais d'estiu més apreciats, i és una molt bona notícia per moltes famílies que doncs des d'aquests dies ja tornen a tenir un lloc per refrescar-se i jugar i compartir aquestes tardes d'agost sense haver de sortir del barri.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara parlem d'una actuació que potser no és de les més visibles per la ciutadania, però que té una importància especial quan arriben aquests episodis de precipitacions intenses, i és que Castelldefels continua avançant en les obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials del canal interceptor Nord. L'objectiu és clar i és disposar d'una infraestructura amb més capacitat per evacuar l'aigua de pluja i d'aquesta manera doncs, reforçar la protecció del municipi davant del risc d'inundacions. Aquest projecte està promogut per l'Agència Catalana d'Aigua amb la col·laboració, òbviament, doncs, de l'Ajuntament de Castelldefels i representa una inversió d'uns 14,6 milions d'euros. I aquí hi ha una de les dades més importants de l'actuació. Quan la nova estació estigui operativa, la capacitat d'evacuació de l'aigua doncs, passarà dels 13 metres cúbics per segon als actuals 31 metres cúbics per segon. És a dir, més del doble de la seva capacitat. És a dir, una diferència especialment rellevant en aquelles situacions en què en pocs minuts poden caure grans quantitats de pluja i la xarxa de drenatge ha d'absorbir i evacuar ràpidament doncs, tota aquesta aigua. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles, cadascuna amb una capacitat de 5,3 metres cúbics per segon, a més dels diferents elements tècnics com canal de desbàs, cambres d'aspiració i cel·les de bombament. Tot aquest sistema està integrat en el funcionament interceptor Nord, una infraestructura especialment important per a la gestió de les aigües pluvials de Castelldefels. El projecte també contempla la construcció de diferents edificis vinculats al funcionament de la instal·lació, entre els que hi haurà doncs, un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre que acollirà dos centres de transformació elèctrica. Així doncs, no parlem doncs, simplement d'una ampliació de la xarxa de drenatge, sinó d'una actuació de gran dimensió destinada a reforçar doncs, tota la capacitat de resposta davant de situacions meteorològiques adverses. I aquest aspecte és especialment important en un municipi com Castelldefels, on les característiques del territori i la seva situació al litoral doncs, fan necessari disposar d'aquest sistema de drenatge. Aquesta nova estació doncs, forma part de la gestió de risc d'inundació de Catalunya del 2022-2027 i també compta amb el finançament europeu a través del fons FEDER, que pot arribar doncs, a cobrir fins al 40% de la despesa. Les obres encara no han acabat. Els treballs s'estan desenvolupant en diferents fases i una vegada finalitzada la part d'obra civil doncs, serà necessari doncs, completar les proves corresponents abans que la instal·lació pugui entrar definitivament en funcionament. Per tant, encara caldrà esperar perquè aquesta nova capacitat de desguàs estigui plenament operativa. Però quan ho estigui, doncs Castelldefels disposarà d'una infraestructura preparada per gestionar molt més volum d'aigua en moments especialment complicats. Aquesta és una actuació que potser no notarem en el nostre dia a dia quan faci sol, però que pot marcar una diferència important quan arriba a aquests episodis de pluja doncs, que molts de nosaltres ja hem viscut a les nostres carreteres i a la nostra ciutat. Així doncs, una inversió que en definitiva és en prevenció, en seguretat i en adaptació de Castelldefels davant d'aquests reptes meteorològics doncs, que segurament vindran els pròxims anys.
1: Castelldefels desperta.
2: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs ja estem arribant al final d'aquest Castelldefels Desperta, que han estat dues hores de ràdio en el que hem repassat l'actualitat de Castelldefels. Hem parlat dels temes que marquen doncs, aquesta jornada i sobretot hem intentat posar-nos al dia en tot allò doncs, que passa a la nostra ciutat. Recordem aquesta última hora doncs, que ens ha arribat que és que s'ha trencat una canonada de gas al barri de Montmartre. L'única afectació ha estat la suspensió del servei. I a la zona doncs, recordem doncs, que es troben els efectius de bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre el carrer 303 i l'avinguda Diagonal i entre el carrer 303 i el 311. Per tal de que es facin aquests treballs pertinents de reparació. I s'espera que en les properes hores doncs, se restableixi doncs, aquest servei. I justament amb aquesta última informació, amb aquesta darrera hora, doncs, esperem que tingueu un molt bon dia. El control tècnic, com sempre, Gerard Carreras. I jo us he parlat, soc la Zenaida Martín. I ho deixem per avui, però tornem demà a la mateixa hora. Així doncs, que tingueu molt bon dilluns, que gaudiu molt d'aquest dia i sobretot doncs, teniu en compte doncs, que ja ens queda poc per aquest eclipse i també per la festa major que comença a apropar. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins demà a les 8.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 10 del matí. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i també algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla Ter explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern n'ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat a l'empresa. Ho critiquen sindicats com l'UGT, que reclama una regularització concreta davant aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot s'hauria d'obrir avui parcialment després de la llevissada d'aquest cap de setmana, que l'ha deixat impracticable. En declaracions a 3CAT Info, el director del parc ha avançat que per obrir-lo del tot caldran setmanes i demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit en els propers dies. A les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba la sèrie de suspens Dos Setmanes d'Agosto. És la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, o Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu argentina Moria Casán.
2: Esports.
1: Montserrat, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. En Blasi ha acabat el Tour en cinquena posició de la general i com a segona millor jove, un Tour que ha guanyat la neerlandesa Follering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan García, Eric García i Gordon, es cursen les vacances i es van entrenar ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
1: Dilluns 10 d'agost, avui es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on, com a molt, hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, el risc de nuvolades, localment amb tempesta, se situarà a la meitat oest del país i, sobretot, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquest matí s'ha trencat una canonada de gas al barri de Montmar. L'única afectació està de la suspensió del servei. A la zona es troben efectius de bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre el carrer 303 i l'avinguda de la Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311 per tal que es facin els treballs pertinents de reparació. S'espera que les properes hores es restableixi el servei. Castelldefels continua en prealerta per al risc d'incendi forestal. La ciutat es trobava el passat diumenge amb aquesta situació i es continua avui en nivell 2 sobre 4 del Pla Alfa del cos d'agents rurals i en perill d'alt d'incendi, segons la Generalitat. L'Ajuntament ha activat les mesures preventives als barris de la interfície forestal i demana precaució a la ciutadania. I es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també la nit d'aquest dilluns i de demà dimarts, en base a les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, l'Ajuntament de Castelldefels manté en situació de prealerta al Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa. Per minimitzar els efectes d'aquest episodi de calor extrema, s'han demanat l'adopció immediata de les següents mesures preventives: potenciar l'ús de refugis climàtics municipals, mantenir una especial atenció i reforçar la vigilància sobre les persones més vulnerables, valorar l'adopció de mesures preventives en activitats a l'aire lliure i comunicar amb la màxima rapidesa qualsevol incidència destacada relacionada amb la calor que pugui requerir coordinació municipal. Esto de moment, més notícies d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. Doncs una setmana centrada als preparatius de la festa major d'estiu que va tenir el seu aperitiu aquest dissabte amb la representació habitual de la llegenda del Garigot a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular, una entitat que prepara més coses per la festa major d'estiu. Per això aquesta setmana ens visitarà el seu president Jan Molero. Doncs èxit de la convocatòria de penyes, per cert, per participar a la Festa Major d'Estiu. Són 49 les penyes que s'hi adheriran i hem parlat amb una d'elles, una parlant per un grup de gent jove dissabte, que els explicaran per què van decidir sumar-se a aquesta iniciativa. Bulsara és un grup que triomfa fent covers dels Queen. Hem parlat amb el seu cantant, Francesc López, que canta quasi igual que el Freddie Mercury. És una de les actuacions previstes a la Festa Major d'Estiu. I de les cançons del tribut a Queen, el tribut a les cançons dels anys 60 i 70, que farà l'Orquestra Brindis, estarà al Plaça de Neus Català, i també tindrem l'oportunitat de parlar amb el seu cantant, Bernat Company. I una de les també iniciatives més esperades d'aquesta Festa Major d'Estiu és la Festa Jove, que es celebrarà davant de l'Institut Josep Jussert. L'organitza l'entitat de Gent Jove Viva i ells i elles ens han explicat en què consistirà aquesta activitat. Comencem. Welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sacco Bona.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Radio castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Un atac ucraïnès amb drons deixa almenys 12 morts i 39 ferits a la regió russa del Tatarstan. Segons mitjans ucraïnesos, l'objectiu d'aquesta ofensiva era una gran refineria de petroli que hi ha en aquesta localitat. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Salvament Marítim activa un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que es preveu que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plàter explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista P7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Arriba la 5a edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el Tour en 5a posició de la General i com a segona millor jove al Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Julián Álvarez s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, que no vol que el davanter marxi al Barça. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
1: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures que superaran els 35 graus, sobretot a l'interior del país. Es mantindran algunes nuvolades, sobretot a la meitat oest del país i als Pirineus, on a la tarda s'esperen alguns ruixats o tempestes.

0: Castelldefels avui.
1: ...549 abonats sense subministrament de gas al barri de Montmar. Aquest matí s'ha trencat una canonada de gas al barri de Montmar. L'única afectació ha estat la suspensió del servei. A la zona es troben efectius de bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre els carrers 303 i l'Avinguda Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311 per tal que es facin els treballs pertinents de reparació. Hi ha una previsió que restableixi el servei en una hora i mitja. Es manté la prealerta per calor intensa a Castelldefels. L'Ajuntament manté la prealerta per calor intensa amb previsió de nits tòrrides aquest dilluns i dimarts. Es recomana extremar les precaucions, especialment entre les persones més vulnerables. Castelldefels continua en prealerta per risc d'incendi. La ciutat manté aquest dilluns el nivell 2 del Pla Alfa amb perill alt d'incendi forestal. L'Ajuntament manté actives les mesures preventives i demana especial precaució als barris propers a les zones forestals. Es recorda que està prohibit encendre foc o utilitzar elements pirotècnics en les zones de risc davant de qualsevol columna de fum. Cal trucar al 112. I acabem amb la prèvia de l'agenda per demà, dimarts 11 d'agost. Al Pal Market, a la plaça de les Palmeres, tindrà lloc l'Impro Show a 8:45 de la nit. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent. Els oceans també han registrat màxims de temperatura històrica. S'intensifiquen les tasques d'extinció a l'incendi de Catí a l'Alt Maestrat. El foc que continua actiu ja ha cremat 800 hectàrees i hi ha unes 700 persones evacuades. A Niebla, Huelva, el foc que crema des de fa 4 dies ja ha arrasat 8.000 hectàrees i hi ha 400 persones evacuades preventivament. Ajuntaments i entitats que s'oposen al Plater expliquen aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Comença la collita de pera de la varietat Conference. La calor ha fet que la producció baixi, que els fruits siguin més petits, però, segons els productors, els preus seran bons, ja que es manté l'alta demanda. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot finalment n'obrirà avui parcialment com estava previst després que una esllavissada el deixés impracticable aquest cap de setmana. Els treballs de neteja estan en marxa i la normalitat absoluta podria tardar encara unes quantes setmanes. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est, sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
2: Esports.
1: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures que l'equip disputarà aquest vespre. A l'Europeu de Birmingham, d'atletisme. A Anglaterra, també participació de catalans. Jaime Guerra disputa la classificació de longitud a aquesta hora. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el Tour en cinquena posició a la general i com a segona millor jove, un Tour guanyat per la neerlandesa Follering. I el Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Julián Álvarez, mentrestant, s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, que no vol que el davanter marxi a Barça.
1: Un dia més la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on rondaran els 37 graus. Cap a ponent la temperatura s'enfilarà fins als 38. La xafegor serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels acull demà dimarts 11 d'agost una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà des de les 5 fins a les 9 de la nit a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El castell, element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat, acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. L'arròs de Castelldefels, protagonista de l'estiu al Baix Llobregat. La recepta s'incorpora a la campanya Al Baix Llobregat, som al teu estiu, que promou més d'un centenar d'activitats arreu de la comarca. La iniciativa convida a descobrir el territori a través de la gastronomia, la natura, la cultura i les experiències a l'aire lliure, amb Castelldefels com un dels seus principals atractius. I això és tot de moment. Més informació general de curs de l'informatiu que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
2: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
1: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
2: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
0: A Punt de Sal. En català, per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 10 d'agost. Castelldefels manté la prealerta per risc de calor intensa davant la previsió de nits tropicals. L'Ajuntament de Castelldefels manté activada la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent elevades durant les nits d'aquest dilluns i dimarts. Segons les previsions meteorològiques, es podria superar el llindar dels 24,9 graus de temperatura mínima, una situació que afecta especialment a les persones més vulnerables. Les obres d'estiu mantenen diverses afectacions al trànsit en diferents punts de Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels aprofita els mesos d'estiu per executar diverses actuacions de millora a l'espai públic a diferents zones del municipi. Els treballs afecten actualment a la mobilitat en vies com l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Constitució o el carrer Barcelona i en alguns casos comporten desviaments temporals. S'executen obres de millora als centres educatius. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels manté la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuïn sent especialment elevades durant les properes nits. Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, entre aquesta matinada i la de dimarts es podria superar el llindar de temperatura mínima de 24,9 graus, fet que dificultaria el descans nocturn i incrementaria els riscos per la salut de les persones més vulnerables. La situació es manté a nivell de perill moderat, però des del consistori es recorda que les onades de calor poden tenir efectes importants, especialment entre la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior. Per aquest motiu es recomana hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i buscar espais frescos i climatitzats durant les hores més caloroses del dia. Des de Protecció Civil Municipal comuniquen que la prealerta és un primer nivell preventiu que permet fer un seguiment constant de l'evolució meteorològica i activar mesures de prevenció abans de que la situació pugui agreujar-se.
1: Bueno, pel que respecta, diguéssim, en termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta. Nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència, no? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I ja una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigués havent afectacions. No?
0: Entre aquestes mesures preventives destaca la promoció dels refugis climàtics municipals, espais especialment habilitats perquè la ciutadania pugui protegir-se dels efectes de la calor extrema. Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i aquest estiu compta amb un total de 7 refugis climàtics distribuïts pel tot el municipi. 5 són espais interiors climatitzats i 2 són espais exteriors amb ombra i vegetació. Els refugis climàtics interiors són a l'edifici de la República, situat al carrer Arcadi Balaguer, al centre cívic Federic Montpou, a la plaça Joan XXIII, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, al carrer Bisbe Urquinaona, al centre cívic Vista Alegre, al carrer Mansió i l'espai del mar, al passeig marítim. Pel que fa als espais exteriors, la ciutadania també pot trobar refugi davant de les altes temperatures al parc del Castell i al parc de la Muntanyeta, dos espais amb zones d'ombra que formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics. Precisament, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explicava en una entrevista a Ràdio Castelldefels fa uns dies de què és exactament un refugi climàtic i quina funció tenen aquests espais durant els episodis de calor extrema. L'escoltem.
2: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Federic Montpou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que pues que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
0: L'Ajuntament recorda que aquests equipaments són d'accés gratuït i estan pensats perquè qualsevol persona que necessiti protegir-se temporalment de la calor pugui fer-ho amb seguretat. A més, aquest estiu el municipi també impulsa la xarxa de microrefugis climàtics formada per establiments col·laboradors que ofereixen espais frescos durant les hores de màxima calor. El seguiment de l'episodi continua fent de manera permanent a partir de les actualitzacions del Meteocat, que revisa diverses vegades al dia l'evolució dels riscos meteorològics. Escoltem el Joan Álvarez com ens ho explica.
1: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? Tema de pluies, doncs tenim de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores i segons el llindar si es superen i amb la possibilitat que es poden superar doncs emetem aquestes prealertes o diguem les alertes.
0: Des del consistori es demana també a la ciutadania que estigui especialment pendent de familiars, veïns o persones que visquin soles que puguin mantenir més dificultats per afrontar aquestes altes temperatures mentre es mantingui l'episodi de calor intensa. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Segons explica l'Ajuntament, el període estival és el moment més adequat per concentrar aquest tipus d'actuacions aprofitant la reducció de l'activitat escolar i una menor intensitat de trànsit en algunes zones de la ciutat. Castelldefels viu aquests dies un dels períodes de l'any amb més activitat pel que fa a les obres a la via pública. Com és habitual, durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament concentra bona part de les actuacions del manteniment i renovació urbana, aprofitant la reducció d'aquesta activitat. Actualment, els treballs més destacats es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i formen part de projectes destinats a millorar l'accessibilitat, renovar infraestructures urbanes i modernitzar diversos carrers i espais públics. Entre les actuacions en marxa n'hi ha que afecten el barri de Montemar i així com diferents intervencions que tenen incidència directa sobre la mobilitat a l'entorn a l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda de la Constitució i el carrer Barcelona. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, ens explica quines són les principals actuacions que s'estan executant aquest estiu i les afectacions que comporten.
3: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització. I aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'Avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'Avinguda de la Platja i l'Avinguda 305. Pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la Platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguerà, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: Les restriccions afecten especialment alguns dels principals accessos entre la zona de la platja i el centre de la ciutat, fet que pot comportar retencions puntuals, sobretot durant les hores de màxima afluència de vehicles. Des del consistori remarquen que es tracta d'actuacions necessàries per continuar millorant la infraestructura urbana del municipi i que, un cop finalitzades, permetran de disposar de carrers més accessibles amb serveis renovats i amb una millora de la qualitat de l'espai públic. Aquestes actuacions cal sumar-hi una afectació puntual prevista per a la setmana 20, per aquesta setmana, que tindrà incidència sobre el transport públic urbà. Els treballs de manteniment que es duran a terme a la ronda Ramon Otero Pedrallo obligaran a modificar temporalment el recorregut habitual d'alguna de les línies d'autobús i alterar el funcionament d'algunes parades mentre duri la intervenció. Els detalls d'aquesta afectació ens les explica novament el cap de mobilitat, Òscar Herrero.
3: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, a Vanavieja General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Des de l'Ajuntament recomanen als conductors i als usuaris de transport públic consultar els avisos municipals i preveure possibles canvis en els seus itineraris habituals. També es demana extremar la prudència a les zones d'obres i respectar la senyalització provisional instal·lada durant l'execució dels treballs. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes d'estiu en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. L'Ajuntament també preveu impulsar actuacions de més envergadura gràcies a les subvencions destinades a la rehabilitació i modernització dels equipaments escolars. Les escoles aprofiten l'aturada lectiva per dur a terme aquelles actuacions de manteniment i millora que resulten més complicades d'executar amb els alumnes a les aules. El pròxim curs escolar començarà el dia 8 de setembre per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Abans d'aquesta data, però, els diferents centres del municipi treballen per deixar a punt les instal·lacions, equipaments i espais comuns. A les actuacions habituals de manteniment s'hi afegeixen aquest any diverses intervencions de millora que es podran desenvolupar gràcies als programes de rehabilitació, adequació i millora, coneguts com a RAM, impulsats per la Generalitat i adreçats als centres públics. Segons ha explicat el regidor d'Educació, Ramon Amador, la voluntat és aprofitar al màxim aquest període per donar resposta tant a les incidències de manteniment ordinari com les necessitats d'infraestructura que requereixen una actuació més important. L'escoltem.
4: Aquest any farem molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
0: Les actuacions previstes poden incloure millores en les instal·lacions interiors, adequacions d'espais comuns o treballs de reparació i intervencions relacionades amb l'eficiència energètica i la climatització dels edificis escolars. Precisament un dels aspectes que centra l'atenció dels responsables municipals és la modernització dels sistemes de climatització i calefacció d'alguns equipaments. Des de l'Ajuntament remarquen que la planificació d'aquestes millores es fa en coordinació amb les direccions dels centres educatius i que són les que coneixen de primera mà les necessitats específiques de cada escola. L'objectiu és establir prioritats i adaptar les actuacions a la realitat de cada equipament, ja que no tots els centres presenten les mateixes necessitats. Alguns requereixen intervencions en espais exteriors i altres en espais interiors. A més de les obres de treball previstos durant l'estiu, el municipi ja prepara també l'inici oficial del nou curs escolar. Una de les primeres cites arribarà el 4 de setembre en l'acte d'inauguració del curs 2026-2027, que inclourà una conferència de la comunicadora Andrea Vilallonga, sota el títol «Instruccions d'ús per sobreviure al curs escolar». D'aquesta manera, Castelldefels aprofita les setmanes de vacances per avançar la posada en marxa i el dia dels centres educatius i preparar l'arribada de milers d'alumnes que tornaran a les aules a partir del pròxim 8 de setembre. La plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado serà aquest dimarts l'escenari d'una campanya extraordinària de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà entre les 5 i les 9 del vespre amb l'objectiu de reforçar unes reserves que, segons els responsables de l'organisme, travessen un període especialment delicat durant els mesos d'estiu. La Festa Major de Castelldefels incorpora aquest any una vessant solidària amb aquesta nova campanya de donació de sang oberta a tota la ciutadania. L'estiu és tradicionalment una de les èpoques més complicades per mantenir aquest tipus de reserves estables. La reducció d'activitats, les vacances habituals i la disminució de campanyes de captació provoquen que les donacions acostumin a baixar mentre la demanda hospitalària es manté. Segons ens explica Marta Coca, representant del Banc de Sang i Teixits, a declaracions de Ràdio Castelldefels, ens va comunicar que aquest 2026 està sent especialment complex perquè diversos factors han afectat el desenvolupament normal de les campanyes de donació. L'escoltem.
5: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'entitat recorden que les necessitats dels hospitals continuen durant tot l'any i que les reserves poden veure's afectades ràpidament si disminueix el ritme de donacions. A la mateixa línia, Antonio García, president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat, destaca que durant els mesos d'estiu moltes persones donants habituals marxen de vacances. L'escoltem.
6: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en plena si broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament més de 1.000 bosses.
0: Castelldefels manté, però, una important tradició solidària vinculada a la donació de sang. La ciutat supera habitualment el miler de donacions anuals gràcies a la implicació dels donants habituals dels centres educatius i també la comunitat universitària. Pel que fa al funcionament de la campanya, des del Banc de Sang recorden que el procés és senzill i segur. Les persones participants han d'omplir un qüestionari mèdic, mantenir una breu entrevista amb el personal sanitari i passar els controls habituals abans de la donació. Escoltem Marta Coca, escoltem a Marta Coca, representant del Banc de Teixits i Sang.
5: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill, a l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui a unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic, són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: La campanya tindrà lloc demà dimarts 11 d'agost entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre a la plaça Neus Català. Poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que es trobin en bon estat de salut i pesin més de 50 quilos. Es recomana anar ben hidratat i portar el DNI. Una nova oportunitat perquè la ciutadania de Castelldefels participi en un gest solidari que contribueix directament a salvar vides. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes per la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les minideixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions comptabilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de la deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponent a l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquest servei a aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable de residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. Els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament perpetrat durant la matinada de dissabte de 8 d'agost al centre comercial de l'Ànec Blau de Castelldefels. Els fets van tenir lloc a prop de les 6:30 del matí i quan un grup de persones van assaltar dues joieries situades a l'interior del centre comercial de l'Ànec Blau. Segons ha informat la policia local de Castelldefels a través de les seves xarxes socials, els autors del robatori van accedir a l'interior del recinte comercial utilitzant un primer vehicle tot terreny. Un cop dins, haurien fet servir un segon vehicle de dimensions més reduïdes per desplaçar-se pels passadissos interiors del centre comercial. Amb aquest vehicle, els assaltants haurien encastat el cotxe contra els establiments per accedir-hi ràpidament i sostreure material de valor. L'assalt es va produir en qüestió de pocs minuts i va causar importants defectes materials tant als accessos de l'establiment afectat com a diferents punts de l'interior del centre comercial. En rebre l'avís, els efectius de la policia local de Castelldefels i els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets. Segons la informació facilitada pels cossos policials, els presumptes autors van fugir en detectar l'arribada dels agents sense que es pogués practicar cap detenció en aquell moment. De moment no ha transcendit si n'hi ha detinguts relacionats amb aquest robatori i la investigació continua oberta. Continuen els treballs per reparar la canonada de gas de Montmar i encara no s'ha restablert el servei. Actualitzem ara la informació sobre aquesta incidència que s'ha produït aquest matí al barri de Montmar arran de la ruptura d'una canonada de gas. Els treballs de reparació continuen a la zona i, de moment, el servei encara no s'ha pogut restablir. Per tant, els veïns afectats hauran de continuar esperant fins que finalitzin les actuacions dels serveis tècnics. Recordem que també es mantenen les afectacions al trànsit amb els talls de circulació establerts entre el carrer 303 i l'Avinguda Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311, mentre que es treballa per solucionar la incidència. Seguirem pendents de l'evolució i de la confirmació del restabliment del servei.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, de dilluns 10 d'agost a Castelldefels. Castelldefels manté la prealerta per risc de calor intensa davant la previsió de nits tropicals. L'Ajuntament manté activada la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent elevades durant les nits d'aquest dilluns i dimarts. Les obres d'estiu mantenen diverses afectacions al trànsit en diferents punts de Castelldefels. L'Ajuntament aprofita els mesos d'estiu per executar diverses actuacions de millora de l'espai públic a zones diferents del municipi. Els treballs afecten actualment a la mobilitat en vies com l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Constitució o el carrer Barcelona i en alguns casos comporten desviaments temporals per conductors i transport públic. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes. Durant aquestes setmanes d'estiu estan treballant els centres educatius en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Arriba l'exèrcit per reforçar la frontera amb el Marroc, mentre Itàlia i Dinamarca eleven la pressió en la lluita antiimmigració. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: El Ministeri de Defensa ha revocat tots els permisos dels militars desplegats a Ceuta perquè estiguin disponibles els pròxims dies davant el risc d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma, Marta Prat.
3: I mentrestant, el govern espanyol ja ha registrat 1.400 menors no acompanyats a Ceuta, una xifra que pot créixer els pròxims dies.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, perquè encara hi ha molts menors que fan cua a les dependències policials per identificar-se. El president de Ceuta demana auxili, calcula que entre menors i majors d'edat hi ha encara més de 10.000 migrants als carrers de Ceuta, mentre el govern espanyol ara agilitza l'atenció als nens i adolescents i prioritza retornar-los cap al Marroc amb les seves famílies. Ho han acordat avui Vives i el ministre Ángel Víctor Torres, que s'han reunit aquest matí.
5: És insoportable. Es insostenible.
6: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
3: I en la vessant política, el Partit Popular confirma que assistirà a la reunió amb el govern espanyol per gestió del repartiment, en contra de l'opinió d'alguns dels seus governs autonòmics. Mentrestant, a la Unió Europea, Itàlia i Dinamarca sumen esforços i demanen mà dura contra la immigració il·legal.
1: I si parlem de la calor d'aquest estiu, ja us avancem que no és només una sensació. El juny i el juliol han estat els més calorosos i secs a l'Europa Occidental des que es tenen registres.
3: Ho constata el darrer informe Copernicus, que alerta dels riscos de la combinació de les temperatures altes i la falta de precipitacions. Carlo Buontempo, de Copernicus, també destaca la situació als oceans.
7: A nivell global és una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
1: I ja fa dies que escalfem motors, però a només dos dies per l'eclipsi ens farem ressò dels consells de seguretat dels oftalmòlegs per aquells que el vulguin veure i passarem per Tarragona i Lleida, els punts de Catalunya on es podrà observar en la seva totalitat.
3: Per exemple, si es vol veure el fenomen des del mar, és important informar-se abans perquè Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorda que hi ha embarcacions que no podran navegar. I a Lleida es tancaran els accessos del pic del Montmaneu per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi que continua sent molt alt.
1: I un dia més, hem de parlar de la guerra a Ucraïna. Les últimes hores, els drons ucraïnesos han provocat almenys 13 víctimes mortals i una quarantena de ferits en un atac a 1.200 quilòmetres del front. És l'atac més mortífer contra el territori rus dels últims dos anys. Moscou, Cristina Solías.
8: L'objectiu de l'atac era un dels complexos petroquímics més grans d'Europa i s'emmarca en l'escalada de bombardejos aeris dels dos bàndols contra ciutats. En el cas de Rússia, això provoca cada vegada més víctimes civils a les regions. El Kremlin ha concentrat bona part de les defenses a Moscou i ha desprotegit així l'interior del país.
1: I atenció aquests dies, si sou dels que feu teletreball, si marxeu de vacances i penseu traslladar la feina a la segona residència, per exemple, us podreu afrontar una possible sanció. La llei estipula que el lloc de treball ha de coincidir amb el que s'ha comunicat a l'empresa.
3: I l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici per Espot obrirà parcialment demà, mentre continuen les tasques per netejar l'esllavissada d'ahir al pàrquing de Prat de Pierro.
1: Espot, Pau Rovira.
9: Sí, els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Demà s'obrirà el sector del pàrquing, que ja és practicable, tot i que la recuperació total de l'aparcament s'allargarà diverses setmanes, com a mínim dues, i ja s'estan prenent mesures de seguretat per si les tempestes previstes originen nous despreniments.
1: I a la cultura repassarem les estrenes televisives i de les plataformes de la setmana i parlarem del festival Jordi Savall, que arrenca avui.
3: Sí, un festival que arriba a la sisena edició, marcat per l'eclipsi. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
10: Bon dia.
1: Arribaran els esports amb un Barça que espera resoldre aquesta setmana que comença dos expedients.
10: És així, els expedients de Ferran Torres, que ell ja té acord amb el PSG, ara toca que el Barça i el PSG es posin d'acord, i l'expedient de Rodri amb el City, en aquest cas, un cop ja doncs, el Barça va presentar i el City va rebutjar la primera oferta.
1: Això serà el temps dels esports, i ara la doble T. La primera té el trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí amb complicacions a diferents punts arreu de Catalunya. L'AP7 a la Roca del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona per un accident, també congestionada de la Granada del Penedès a Santa Margarida i els Monjos, direcció Tarragona. Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera, direcció França. La C63 a Lloret de Mar. Nacional 260 a Llançà, en sentit nord. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. C14 a IN260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall a l'Alt Urgell. I l'N145 a la frontera amb Andorra, en sentit nord.
1: I l'altre té el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Com ho tenim, això?
13: Doncs ara per ara, encapçalada per les precipitacions febles que han anat caient a l'oest del país de matinada, matí i fins i tot a hores d'ara, ara descarregant una miqueta cap al Berguedà, també cap a la Cerdanya, precipitacions minces, les més destacades, 4 litres a Pinós, però se n'esperen de cara a aquesta tarda intenses cap al massís dels Ports i també cap al Pirineu de Lleida, sectors des de la Vall d'Aran fins també l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars o Alt Urgell, sota avís de pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la façana costanera, el cel es mostrarà molt més variable amb calor intensa. Ara mateix, al voltant dels 37 graus a Girona, 37 al Montmell. I una dada destacada, no només la temperatura del mar és càlida, sinó que té repercussió sobre les nits a la façana costanera. En el cas del Raval, portem ja 41 nits de nit tòrrida. Un fet excepcional perquè l'anterior vegada que havíem tenit tantes era el 2022 amb 39. I cal dir que fins al 2021 pràcticament eren poquetes, al voltant d'unes 8 o 10, i el darrer any sense nit torri de Barcelona cal remuntar-se al 2014.
1: Déu-n'hi-do, Néstor. Demà, per cert, parlarem ja de la previsió per l'eclipsi. De moment, avui encara és d'hora.
13: És d'hora. Podríem parlar una miqueta, però en tot cas demà sí que ja tindrem molt més detalls de com es presentarà, sobretot ja no per si plou o no plou, sinó si n'hi ha o no n'hi ha nuvolositat, que és el que en definitiva és el més important.
1: Doncs demà ho repassem. Gràcies, bon dia.
13: Gràcies, bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Són les 2:07. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Fa dies que la policia repassa les crides a les xarxes i avui el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi és lluny de resoldre's. Ja hi ha més de 1.400 menors d'edat registrats a Ceuta i ara el govern espanyol prioritza que tornin amb les seves famílies als seus països. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. El Ministeri de Defensa ha suspès tots els permisos i a partir de dijous tots els soldats destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant l'amenaça d'una nova entrada massiva. Mentrestant, la situació a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, amb prop de 10.000 migrants encara pels carrers, com acaba de denunciar el seu president, Juan Jesús Vivas.
5: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
4: I la que més preocupa és justament la situació dels menors, 1.400 identificats fins a dia d'avui, d'altres joves i adolescents que fan cua per identificar-se i alguns que malviuen acampats a la platja davant l'evident desbordament per l'arribada de tots aquests nois i noies. El govern espanyol diu ara que la prioritat és retornar-los amb les seves famílies al seu país d'origen. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
14: Però sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
4: Però aquest procés que diu el ministre no és fàcil, s'ha de localitzar la família i han d'acceptar que el seu fill retorni. El govern espanyol i les comunitats autònomes faran aquest dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin retornar amb la seva família i el Partit Popular, a diferència de Vox, diu que sí, que anirà a la trobada. Elías Bendodo, portaveu dels Populars.
15: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: I el PP, que es desmarca de Vox, ja que els consellers de l'extrema dreta, de l'Extremadura, a l'Aragó i a Castella-Lleó, ja han dit que plantaran la ministra i que no aniran a la trobada d'aquest dijous.
1: Gràcies, Paula. Mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi a Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més madura, Jordi Baró.
16: La primera ministra italiana és Giorgia Meloni i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són d'una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions, i on vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
17: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
16: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya que mantindrà fins al 15 d'agost, davant la negativa a aixecar-los al govern espanyol a imposar la mateixa mesura per a qui arribi d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada.
1: Doncs ens centrem ara en aquesta qüestió, la crisi fronterera entre Itàlia i Espanya, que està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, quan se li va preguntar per la decisió d'Itàlia.
18: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
1: Aquest sí que és el primer cop, però, que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls per als seus ciutadans. Cèlia Sarnadas, bon dia.
19: Bon dia.
1: Quines excepcions contempla Schengen?
19: Doncs mira, la raó de Schengen, de ser de Schengen, hem de recordar que és la llibertat de circulació, en primer terme, en un espai de 450 milions de persones i 29 estats. És a dir, Schengen va més enllà de la Unió Europea, perquè hi ha països com Suïssa, Noruega o Islàndia que formen part de Schengen, però no de la Unió Europea. El tractat, en tot cas, sí que permet reimplantar controls, però sempre ha de ser l'últim recurs, diu la Comissió Europea, justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
1: I quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
19: Sobretot, com deia el comissari, són amenaces a la seguretat. Per exemple, es pot reintroduir controls en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. De fet, és el que va fer França recentment, incloent-hi els ciutadans d'Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Vian. Avui, però, el principal motiu que esgrimeixen els països que ho fan és la migració irregular.
1: Fem un cop d'ull a quins són els altres estats membres de Schengen que tenen actualment en vigor controls fronterers.
19: Doncs mira, des del 2015, que recordem, van entrar més d'un milió de refugiats de sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui tu comparteixes frontera. Per tant, actualment aquests països són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
1: Dues i 13 minuts. Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Toni Fortesa.
20: La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Un fet que ha comportat que els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, portin molt menys cabal del que és habitual. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos que comporta aquesta combinació d'altes temperatures i sequera.
21: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
20: I la situació també és preocupant al mar, on la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat a més de 20 graus al juliol, el valor més alt registrat mai aquest mes.
21: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
20: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, i aquesta situació podrà augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions.
1: Doncs al País Valencià, els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a Tírig, a l'Alt Maestrat, que ja ha arrasat més de 800 hectàrees i ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, Laura Cugat.
0: Segons l'última actualització dels serveis d'emergències, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques aquesta matinada, però estan molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent de la tarda que poden complicar la situació.
1: I en un altre punt de la península, l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir.
0: Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent el foc en una jornada extremadament complexa pels canvis de vent. El foc, ara mateix es troba fora de la capacitat d'extinció, ha obligat a desallotjar més de 400 persones i a tallar 5 carreteres. I a Castella i Lleó hi ha 5 focus actius i preocupen, sobretot, els dos de Segòvia que han obligat a evacuar dues poblacions.
1: I les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar molt les consultes a les clíniques veterinàries. Ens hem fixat moltes vegades en com ens afecta als humans la calor, doncs ens fixem ara en els animals, perquè la calor extrema també afecta als animals de companyia i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents al seu comportament. Quines són les principals consultes que reben a les clíniques, Toni?
20: Doncs una de les més habituals aquests dies és si és preocupant o no que el gos o el gat begui tanta aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunabeña, assegura que és un senyal que l'animal pateix calor.
2: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
20: I també és important no forçar el gos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
2: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
20: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos amb el nas xato són els que pateixen més la calor. D'altra banda, també hem d'evitar deixar les gàbies amb ocells a l'exterior a prop de les finestres perquè els vidres deixen passar la calor i això afecta directament l'animal.
1: Dos minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda, el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero, Mireia Sala.
22: Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen ells, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
23: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
22: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
24: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
22: El Departament de Territori afirma que un cop s'hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
1: Dos dies abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. A Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quin és el moment més crític per a la salut dels ulls?
3: Doncs, sobretot en el moment de l'eclipsi total, com deies, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
3: Per tant, només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i, per tant, s'haurà de mirar sempre amb ulleres.
1: Consells de seguretat, però el Departament de Salut ha reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent.
3: Sí, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida, tal com ha detallat al Matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, que és director dels Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre.
7: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
3: A recomanar comprar ulleres homologades en òptiques i establiments especialitzats, museus, centres científics o astronòmics i evitar les que es venen en línia.
1: Gràcies, Mònica. I salvament marítim, atenció si sou dels que teniu pensat anar a veure aquest eclipsi, prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant aquest fenomen. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
9: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
8: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
1: I quan arrencàvem, us ho dèiem, passaríem per Tarragona, ja ho hem fet. Ara ens centrem en Lleida, l'altre punt on es podrà observar l'eclipsi. El Montmaneu, el cim més alt del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugi a veure el fenomen. Ho han decidit aquest matí els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es desbloquegin els camins que hi arriben. La zona es va cremar l'any 2003. Lleida, Noelia Casellas, una prohibició que afecta tant vehicles com persones.
19: Sí, que començarà ja demà al migdia. No es podrà pujar ni a la zona del Pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler, l'alcalde de la Granja d'Escarp.
25: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar al pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
19: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
25: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
19: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
1: I ens quedem a Lleida perquè l'ocupació s'ha disparat a aquestes comarques, sobretot a les Garrigues i al Segrià, perquè és on es podrà veure l'eclipsi completament. Això en una zona i una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes, Júlia Albacar.
5: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida Ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona, una situació inèdita perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
10: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
5: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
11: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquests són els que han reservat amb molta antelació.
5: Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori. Al voltant de l'eclipsi, tant ajuntaments com empreses del sector han programat diferents activitats lúdiques i gastronòmiques.
1: I saltem ara a les comarques de Girona, perquè també es preparen per aquest eclipsi de dimecres, tot i que allà només es veurà parcialment, per sobre del 98%. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic del Banyà entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa, Girona, Fèlix Martín.
12: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori del Banyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
13: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
12: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
1: Són les 2:26, fins aquí la informació relacionada amb l'eclipsi. Fem una pausa i de seguida ens mirem al món.
14: Catalunya migdia.
26: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
14: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
14: Catalunya migdia.
1: Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Transtran i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, clau pel negoci del petroli i el gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la capital. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
28: Bon dia. L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
29: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
28: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
1: I no deixem de parlar de Rússia, perquè Síria ha arribat a un acord amb Moscou sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria, malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era un aliat del Kremlin, Jordi.
29: Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians. Rússia tenia a Síria un aliat fonamental, Bashar al-Assad, i amb el canvi de règim a finals de 2024 hagut de negociar un acord per mantenir part de les seves bases militars. Durant les converses, Síria va plantejar com a part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad, fugit al país, però el Kremlin ho va rebutjar.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El tifó Delfín ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha provocat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones i la cancel·lació de gairebé un miler de vols. Es tracta del cicló tropical més potent d'aquest any al país, Laura.
0: Un tifó que ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 151 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Posteriorment s'ha afeblit en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per a residents i turistes.
2: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
1: Alerta, si feu teletreball des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància assignat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Per tant, treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes, Gemma Sagrera.
4: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
15: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
4: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
1: I a Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35% segons dades de la Fundació Carles Pi, Sunyer i Pilar García.
16: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... En Posta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
17: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
18: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
16: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
1: Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
20: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
21: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
20: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
1: a les comarques de Lleida comença la collita de la varietat més estesa, la Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos. Lleida, Estela Bosoms.
3: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de Pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
6: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran, i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
3: El responsable de fruita dolça de Jarca, Sergi Balué, alerta fins i tot que el cultiu de la Pera Conference perilla.
7: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs nos haurem de començar a adaptar o haurem de fer un altre tipus de peres.
3: Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
1: I el pàrquing del Prat de Peiró a l'accés del Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot obrirà parcialment demà dimarts al matí després de l'esllavissada per terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Espot, Pau Rovira.
8: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
9: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert. I la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
8: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí es pot els vehicles aparcats durant la nit.
14: Catalunya migdia.
19: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
22: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
20: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
23: Sí. És una central ja de nova generació.
19: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
24: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya, a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
14: Catalunya migdia.
1: Tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per l'eclipsi solar de dimecres, Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Valeria Obereda.
25: El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas. Però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival, amb una visió molt particular, com explica Jordi Savall.
30: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
25: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
30: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
25: Les entrades estan exaurides per a una de les propostes més originals de la temporada, un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
1: I el Festival Riu Avall, que arriba a la 5a edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
0: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
2: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
0: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
1: I ara les estrenes de la setmana amb la Clàudia Roses.
5: Dos setmanes en agosto arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia per retrobar-se amb ella mateixa. Però aquest descans es converteix en un retrat fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Hi actuen Jessica Rein i Damian Moloney. Netflix estrena Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, just abans que la diva faci 80 anys. Repassa 5 dècades de carrera amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth. Més estrenes, Rachel presenta la quarta temporada dimecres a Prime Video.
10: When I look out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here.
5: Pel que fa a les pel·lícules, Camp Rock 3 arriba divendres a Disney Plus. Els Jonas Brothers sense Demi Lovato busquen la nova gran estrella del campament més famós. El mateix dia Netflix estrena No se desea buena suerte, amb Sunny Sandler com una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical de l'institut mentre la mare recau en un càncer.
30: Camp Rock is where I finally get to focus on my music with no distractions.
1: I anem ràpid als esports. Queden 19 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: 10 d'agost, i ja sí. Ho podem dir, eh? Aquesta setmana comença la Lliga Primera i a Segona.
11: És d'hora, sembla d'hora, però no. I a més, tot i que la Lliga comença aquesta setmana, molts equips encara tenen la feina per fer. El Barça va jugar dissabte un triangular a Udine i el Barça, que hem de dir que no comença la Lliga aquest cap de setmana encara, té dos expedients calents i que són, a més, molt importants. Continua preparant l'inici de la temporada, encara sense bona part de la plantilla, tot i que, per exemple, Joan Fito, com estem? Bona tarda.
12: Què tal, Macià? Bona tarda.
11: A poc van tornant els futbolistes. Qui no va viatjar a Itàlia va ser Marc Casado, tampoc va viatjar a Rooney Bardghji. Atenció, perquè avui l'extrem suec no ha pogut acabar l'entrenament.
12: A veure, ho explica, ho avança el diari Esport, possible lesió greu de Rooney Bardghji. No ha pogut completar l'entrenament d'aquest matí. Explica l'Esport que Rooney s'hauria fet una lesió greu al genoll. Ja en va patir una fa uns anys Rooney. Encara no hi ha comunicat del Barça. El Barça no ho ha comunicat. El club parla de tema delicat. Per tant, a l'espera d'aquest possible comunicat, si es confirma la notícia, Rooney Bardghji podria estar allunyat uns mesos dels terrenys de joc a causa d'aquesta possible lesió greu al genoll.

0: Araujo, que assumirà el Liverpool el 100% de la seva fitxa, la pagarà tota i es guarda una opció de compra no obligatòria a final d'aquesta sessió d'entre 50 i 60 milions d'euros. Els altres dos noms calents són els de Rodri i de Ferran Torres, tots dos encara de vacances, han de tornar aquesta setmana a la feina. En el cas de Rodri, el Barça vol intentar evitar que es reincorpori als entrenaments del Manchester City. Ahir, però, el seu entrenador la temporada vinent, Enzo Maresca, va dir que l'espera el dimecres.
1: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
0: Diu Maresca que l'espera dimecres, hauria de passar les proves mèdiques dimecres. Rodri es va operar de l'esquena fa unes setmanes, s'hauria de reincorporar a la dinàmica del City el divendres. L'altre nom és el de Ferran Torres. Acord total entre Ferran i el Barça. Falta ara que el Barça es posi d'acord amb el Paris Saint-Germain. El París encara no ha fet arribar una oferta per Ferran. Quan la faci arribar, el Barça valorarà aquesta oferta i, en principi, estan condemnats Barça i Paris Saint-Germain a posar-se d'acord perquè, recordem que Ferran acaba contracte la temporada vinent i, per tant, el gener podria negociar amb qualsevol club. Tots dos, Rodri i Ferran, doncs s'haurien d'aclarir aquesta setmana en la qual entrem.
2: Molt bé, el que no sabem si s'aclarirà aquesta setmana o si s'aclarirà mai és un jugador que avui ha tornat a la feina després del Mundial i que respon al nom que ja sabrà tothom de Julián Álvarez.
0: Sí, perquè avui era el dia Julián, perquè tornava a la feina amb l'Atlètic de Madrid, s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone. No serà així perquè l'Atlètic de Madrid ha tornat avui de Seúl, on ha fet una mini gira de pretemporada. Julián ha passat avui les proves mèdiques aquest matí, però Simeone ha donat festa a la plantilla fins dimecres, per tant, no s'ha retrobat amb Simeone. A més, Simeone no estava a Madrid, no ha tornat amb l'expedició de l'Atlètic de Madrid de Seúl, per tant, no s'han pogut trobar Julián i Diego Pablo Simeone. Ho faran dimecres, quan l'Atlètic de Madrid torna als entrenaments. El Barça insisteix en Julián, espera un gest del davanter argentí, però, de moment, fins dimecres, doncs, paciència amb Simeone, amb Julián i també amb l'Atlètic de Madrid.
2: Molt bé, això pel que fa al Barça masculí. El femení, males notícies, perquè hi ha una jugadora important que potser no té una lesió tan greu com la de, potser, de Bardaggi, però és una lesió de diverses setmanes.
0: Sí, s'ha lesionat Quica Nazaret, lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra, 4 setmanes de baixa. Com sempre, l'evolució et marcarà la disponibilitat i el retorn amb l'equip. El Barça acaba avui la seva estada en camp. L'equip torna avui, per cert, trobada en camp entre l'Andorra i aquest Barça femení, amb Gerard Piqué al capdavant. S'han trobat Piqué amb Pere Romeu també a Maitana. Dimecres, primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, el Johan contra el Montpellier.
2: I l'Espanyol, doncs, que ja compta els dies que falten per debutar a la Lliga, perquè aquesta setmana torna el futbol de primera divisió i els blanquiblaus debuten a casa Josep Gaia diumenge contra el Llevant.
3: Sí, aquesta setmana arrenquen els entrenaments previs d'aquest primer partit i diumenge a les 7 de la tarda estrena la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium. Pel que fa al mercat de fitxatges, l'Espanyol continua volent reforçar la plantilla. Segons apunten diferents mitjans italians, l'Espanyol està negociant amb l'Inter de Milà per incorporar el futbolista francès Isiah Kakamate. El traspàs rondarà els 3 milions d'euros i el conjunt italià es reservarà el 50% d'una futura venda. Kamate ha jugat aquesta temporada a l'Inter Sub-23, a la Sèrie C italiana, i és un jugador que pot fer tant d'interior com d'extrem. S'espera que aquesta setmana es faci oficial el fitxatge i així es converteixi en la cinquena incorporació de l'equip de Manolo González.
2: L'Espanyol masculí, que debutarà diumenge a la Lliga, el femení, que encara li queden més de 15 dies.
3: Exacte, l'Espanyol femení continua preparant la temporada 26-27. Dimecres, les blanquiblaves jugaran el tercer partit amistós de pretemporada, serà contra l'Europa a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dissabte jugaran el quart amistós, serà contra el Badalona, també a les 7 de la tarda.
2: Minuts i seran les 3 de la tarda. Al Madrid aquest matí s'han incorporat alguns dels jugadors internacionals que van jugar al Mundial, entre els quals Carles Vila, el francès Kylian Mbappé.
4: Els altres 3 jugadors que han començat aquest matí els entrenaments són Cucurella, Konaté i Tchouaméni. Encara faltarà un altre internacional per completar la plantilla, l'anglès Bellingham, que no s'incorporarà fins dimecres, tot esperant, això sí, que hi hagi altres novetats pel que fa els reforços abans del començament de la temporada. Els que han arribat avui han passat el pertinent test físic, la revisió mèdica, abans de posar-se a les ordres de José Mourinho. Tot això el mateix dia que una de les incorporacions mediàtiques de l'equip blanc, el portuguès Bernardo Silva, ha celebrat els seus 32 anys amb la resta dels seus nous companys. El Madrid encara ha de jugar 2 amistosos més abans del començament de

0: La Lliga, dimecres, sense cap dels jugadors que avui ha arribat, ni tampoc Bellingham, s'enfrontaran al Deportivo de la Coruña al tradicional trofeu Teresa Herrera. Dissabte jugaran contra el Schalke 04 alemany. De moment, els blancs han disputat dos partits de pretemporada, amb un empat a dos gols davant la Fiorentina i una victòria aquest cap de setmana per 1-2 contra el Ferencváros. Recordem que el Madrid ha ajornat el primer partit de Lliga i que debutarà la segona jornada a Cornellà contra l'Espanyol. De fet, la seva estrena al Bernabéu no arribarà fins al 22 d'agost davant la Real Societat.
1: I aquest cap de setmana han començat diverses lligues europees, per exemple, els Països Baixos. Hem estat pendents, Joan Fitol, del debut de Ter Stegen, que va guanyar la primera jornada amb l'Ajax.
2: Sí, va debutar més Ter Stegen amb victòria, portaria 0-2 amb el Zuola, debut perfecte per a Ter Stegen, que va ser elegit el millor jugador del partit, i també per Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
1: Un ex del Barça, que ha fet ja el primer entrenament amb el PSG.
2: Sí, Lucas Digne, que arriba al PSG procedent de l'Aston Villa, va ser presentat ahir com a nou jugador del club parisenc. El seu rol com a veterà serà el de suplir a Nuno Mendes quan el portuguès no estigui disponible. Digne té 33 anys i jugarà fins als 36 al París, si compleix, evidentment, el seu contracte. Podria debutar, a més, el dimecres a la Supercopa d'Europa, precisament contra l'Aston Villa, que és el seu ex-equip.
1: Molt bé, un autèntic golaç a la Lliga B a Portugal, golaç de Pau Víctor, no?, amb l'Sporting de Braga.
2: Sí, al camp d'un equip cridat a evitar el descens, el Moreirense, que va empatar en el temps de descompte. Els portuguesos van fitxar fa 15 dies el jugador del Barça per 12 milions d'euros, més 3 en variables.
1: Ahir va ser el torneig històric passant calor, Joan.
2: Passant molta calor.
1: Passant molta calor i veient com l'Europa s'enduia el torneig de manera merescuda.
2: Sí, un bon partit de futbol. Quan s'havia disputat mitja hora el partit, ja guanyava per 3-0 l'Europa al Badalona. A segona part, els de Gràcia van aconseguir neutralitzar la reacció del Badalona, que es va arribar a posar 2-3, i el partit va acabar 2-5. És el segon torneig que els històrics que suma el Badalona, 40 edicions, segon torneig pel conjunt graciens.
1: Molt bé, l'Europa.
2: L'Europa, sí.
1: L'Europa, eh? Has dit em sembla que has dit el Badalona.
2: Segon torneig, segon de l'Europa.
1: De l'Europa.
2: Sí, sí.
1: I atenció, perquè bé, atenció, ja fa dies que en parlem d'això, però sembla que hi ha cada vegada més federacions que responen a la FIFA, eh?
2: Sí, sí, sí, la centroamericana, l'asiàtica, han respost a la FIFA en un comunicat fet públic avui. Demanen més transparència a l'organisme arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. També critiquen la falta de membres electes a la reunió que la Federació Internacional va fer la setmana passada al Marroc.
1: La setmana passada parlàvem de la pluja de medalles a l'europeu que es fa a París, de natació. Bé, avui ha començat la natació en línia, aquí segurament no hi haurà tantes medalles, i competeixen Carles Vila, però 8 catalans.
0: A la jornada d'aquest matí cal destacar la classificació d'Ainhoa Campabadal i Irene Círcules per la final d'aquesta tarda dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat al segon lloc de la seva sèrie eliminatòria. Ian Florencio ha estat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures masculins. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça. Demà al matí, Luca Hoek disputarà les sèries eliminatòries dels 100 lliures. Els 4x100 estils mixta, demà hi participen Nil Cadavall, Ian Florencio i Naira Sobreviela. Demà mateix es disputen a la jornada de tarda les finals d'aquestes modalitats. Dels catalans, Ainhoa Campabadal ha progressat molt als 200 metres lliures amb opcions de disputar la final i fins i tot lluitar per alguna plaça de podi. També caldrà estar atents a Irene Círcules, que arriba en un gran estat de forma després de batre rècords nacionals en categories de formació durant el mes de juliol al trofeu Club Natació Sabadell. Competirà en les proves de 50 metres i 100 esquena amb l'objectiu de consolidar-se en l'èlit absoluta. Hi ha 12 nedadors més a l'equip espanyol en aquest europeu que neden en clubs catalans, alguns amb opcions de fer un bon paper a París. El que té més números per lluitar per les medalles és Hugo González, nedador mallorquí del Club Natació Terrassa. El triple campió d'Europa és candidat al podi als 100 metres, als 200 esquena i als 200 metres estils. A la categoria femenina, la mallorquina Estella Tonrat arriba amb el segon millor temps a l'europeu, als 200 metres esquena, només per darrere de la bielorussa Anastasia Skurdai. Hi ha un grapat de grans estrelles en aquest europeu de natació. La més valorada és el francès Léon Marchand. Nadarà a casa amb opcions de medalla a totes les proves que disputarà, als 200 metres, 400 estils, als 200 papallon i també als 400 lliures. També caldrà estar molt atents a la sueca Sara Sjöström, que per aquest campionat només disputa els 50 lliures i els 50 pavellona, on és la clara favorita la medalla d'or. La neerlandesa Marit Stenbergen disputarà 5 proves. Té el rècord al món, recordem-ho, als 100 lliures. El britànic Adam Peaty vol recuperar el títol al 100 braça i els italians Tomás Econ i Nicolò Martinenghi són també els favorits a les proves de velocitat d'esquena i braça.
1: I de l'europeu de natació d'atletisme, perquè avui ha començat a Anglaterra, Birmingham, el campionat d'Europa, una de les cites més grans de la temporada en atletisme. Fins diumenge hi ha 1.600 atletes de pràcticament 50 països que competeixen per convertir-se en això, en campions continentals, amb moltes de les grans estrelles mundials i amb una, Josep Gaia, important representació del nostre país.
3: Sí, en total són 22 atletes d'origen català que competiran a Birmingham. 19 ho faran amb llicència federativa catalana, mentre que també hi haurà l'andorrà Nahuel Carabanyà, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente, amb llicència pel País Basc, i l'Erato Pagès, amb llicència per Madrid. Aquest matí, l'espluvi Jaime Guerra s'ha classificat per la final de demà de longitud després de fer la sisena millor marca de les semifinals. D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat cinquè de la seva sèrie de 800 metres i no disputarà la final. Aquesta tarda serà el torn de la barcelonina Laura Redondo en la classificació de martell A i B, i fins a 6 catalans podrien participar a la final de 4x400 mixt. Més enllà de la representació catalana, l'europeu reunirà bona part de les grans figures de l'atletisme mundial. Entre ells, noms com Armand Duplantis, actual campió del món i gran referència del salt en verge, Mattia Furlani en longitud o Maria Pérez en mitja marató.
1: El Mundial de MotoGP ja ha cobert la primera cursa de la segona meitat de la temporada. A la Gran Bretanya, el poder de les Aprilia, Damià Aguilar, va deixar Marc Márquez empipat i preocupat.
4: Marc Márquez va marxar molt empipat. Les Aprilia són implacables. Marc Márquez diu que amb la Ducati fa, però no és cert. Aquest cap de setmana ha enviat un missatge a la fàbrica.
5: Y poner cada uno de su parte para hacerlo mejor.
4: Això va ser dissabte, un dia que hauria pogut criticar el fabricant dels pneumàtics Michelin hi va callar. Novè dissabte i setè diumenge és un bagatge menor. Silverstone estava marcat com a difícil, però ha resultat ser molt difícil perquè, a més, Márquez, Marc, no ha estat la millor Ducati. Aquest privilegi el té Àlex Márquez, ahir quart. El Tro de Cervera s'encomana ara al circuit Talismà d'Aragó, però conscient que ha de poder rendir a tot arreu.
6: Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido más mejores resultados. Veremos. Sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora vienen tres, cuatro circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
4: La general de MotoGP sobra una mica. Hi ha 6 pilots amb un marge de 56 punts. Lidera Jorge Martín i tanca el grupet el guanyador d'ahir, Raúl Fernández. Aprilia està donant una lliçó i segueix desenvolupant una moto a qui només li queden 6 mesos de vida.
1: I per cert, Damià, aquest diumenge es va tancar el Mundial d'Enduro a Gales. Els títols importants estaven ja decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot a Súria no va renunciar a afegir més victòries, no, Damià, al seu palmarès.
4: A Ryder Gales, el 9 vegades campió del món va aconseguir un nou doblet, de manera que surt invicta a la categoria Enduro 1, amb 14 victòries, i a Enduro GP deixa un bon balanç amb 10 victòries en 14 curses. Josep Garcia a 3CAT Info.
7: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió sí que és una sensació rara perquè, o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també. Però he demostrat que el meu objectiu el tinc clar, que és sortir cada dia a lluitar per la victòria.
4: El Mundial d'Enduro 2027 ha de començar a Huelva el primer cap de setmana del mes d'abril de l'any que ve.
1: I ahir vam tenir una ciclista catalana a l'elit del ciclisme mundial. El Tour de França, la prova més important, va veure com Pau Blasi aconseguia una de les posicions de privilegi. I ara toca saber, Isaac Vilalta, on correrà l'any que ve.
8: Sí, la Paula ha estat excepcional en aquest Tour de França, tot i passar alguns dies, no diria que crítics, però sí molt durs, tant físicament com, sobretot, mentalment. Al final, però, ha fet un tram final de prova excel·lent. Ha acabat cinquena a la general. Ahir va ser segona a l'última etapa i, sobretot, ha treballat i moltíssim per tal que Elisa Longo Borghini, la seva companya d'equip, acabés el podi a la tercera posició. Tant que després de l'etapa ni ella mateixa, la Paula Blasi, s'havia adonat que va guanyar dues posicions a la general, passant de la setena a la cinquena just aquest últim dia.
9: M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí, sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, és igual, vés a pel podi a Elisa, i ara, les coses poden canviar.
8: Jamie Follering, que ha guanyat el seu segon tour per davant de Casiana Viadoma, i Elisa Longo Borghini. Paula Blasi, 23 anys, i en la seva primera participació a la ronda francesa ha estat cinquena. Ara cal saber on correrà l'any que ve. Aquesta setmana el seu entorn vol decidir i deixar clar quin és el seu futur. Pot continuar a l'UAE, té un any més de contracte amb una clàusula de 100.000 euros, pot anar al Lidl Trek o pot anar al Movistar, que ha agafat avantatge aquestes últimes setmanes. Qui segur que anirà al Movistar és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès tanca una etapa a l'AGE Insurance i ho fa després d'un excel·lent tour en el paper de gregària treballant, entre d'altres, perquè Kim Lecour, la seva companya, guanyés una etapa en aquesta edició.
1: Gràcies, Isaac. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà més, a les dues.
10: Trescat Info.
11: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera del Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui mà dura 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar l'anomenat Plater, el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on es preveu que hi hagi més afluència de visitants. Per cert, que Salvament Marítim té a punt un operatiu especial per controlar l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Els cossos de seguretat han fet pedagogia en clubs, nàutics i empreses de lloguer per recordar que la normativa no permet que les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, puguin navegar durant l'eclipsi. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tatarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i n'han ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. L'eclipsi solar de dimecres planarà en la sisena edició del Festival Jordi Savall, que arrenca avui. Fins diumenge, una vintena de concerts ompliran de música Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en un lloc secret, coincidint amb l'hora de l'eclipsi.
10: Esports.
12: El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances. L'equip blaugrana està pendent de l'estat de Rooney Bardghji, que aquest matí s'ha fet mal al genoll i es tem que pugui ser una lesió greu. L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic Madrid, ha passat la revisió mèdica amb la resta de companys. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 lliures. Aquest matí Ian Florencio ha acabat cinquè als 4x200 lliures, mentre que Nil Calavall ha quedat eliminat als 100 metres blaça. Mentrestant, al campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Jaime Guerra ha acabat sisè a la classificatòria i disputarà la final de salt de llargada.
11: Pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats i les tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També s'esperen pluges al massís dels Ports i en punts de ponent. A la resta de Catalunya tindrem cel variable, amb una calor que continuarà intensa, amb màximes que tocaran avui als 38 graus.
10: 3CAT Info.
11: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos de militars que estan desplegats a la zona de la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's, ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edats i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
13: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
14: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
13: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
15: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno, para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
13: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
16: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
13: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
11: Doncs Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. Tot això 11 dies després d'aquesta crisi a Ceuta. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dues dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa, diuen, i més expulsions. En aquest comunicat vinculen la migració irregular a l'augment de delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el seu xoc diplomàtic amb Espanya. Recordem-ho que ara fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers a ports i aeroports. Avui al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea, que no està intervenint en aquest tema.
17: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen.
11: Recordem que arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir els controls als viatgers procedents d'Espanya, que diu que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a suprimir-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura per qui arribi des d'Itàlia. Aquesta crisi fronterera entre Itàlia i Espanya està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Bruna, quan se li va preguntar per aquesta polèmica decisió d'Itàlia.
18: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
11: Expliquem justament ara com funciona Schengen i les seves exempcions amb Jordi Baró i Cèlia Sarnades.
19: Quines exempcions contempla Schengen?
20: Doncs hem de recordar que la raó de ser en primera instància de Schengen és la llibertat de circulació en un espai amb 450 milions de persones i 29 estats. Schengen, de fet, va més enllà de la Unió Europea. Per exemple, Suïssa, Noruega i Islàndia formen part de Schengen, però no de la UE. El tractat permet, això sí, reimplantar controls, però sempre ha de ser un últim recurs justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos, amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
19: Quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
20: Sobretot amenaces a la seguretat, per exemple, en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. És el que va fer, de fet, recentment França, incloent-hi Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Evian. Avui, però, el principal motiu és la migració irregular.
19: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
20: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència, amb el cas d'ara d'Itàlia, és que sempre es fa amb estats amb qui es comparteix frontera. Actualment són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
11: I encara afegirem sobre això que una petita pastera amb 230 persones ha arribat avui al Regne Unit creuant el Canal de la Mànega des de França. És la xifra més alta registrada mai en un sol viatge, 230 persones. El govern del Regne Unit ha denunciat les tàctiques temeràries i perilloses, diu, de les bandes que trafiquen amb migrants, que utilitzen embarcacions no aptes per la navegació i cada vegada amb més persones a bord. El número d'arribades al Canal de la Mànega, en qualsevol cas, ha baixat aquest 2026 en relació amb l'any anterior.
10: 3CAT Info.
11: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
21: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
11: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al mes de juliol. És el valor més alt mai registrat en aquest mes.
21: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
11: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats quan arribi la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions. I us expliquem també que l'incendi de niebla a Huelva ja afecta més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir, i està fora de la capacitat d'extinció ara mateix. Els bombers afronten una jornada extremadament complexa a causa dels canvis de vent. Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent aquest foc que ha obligat a tallar 5 carreteres i desallotjar més de 400 persones. A causa de la proximitat de les flames, també s'ha ordenat l'evacuació de 300 veïns de El Madroño, a Sevilla. Segons els serveis d'emergències, les ratxes de vent del sud-oest i els fenòmens associats al fum fan que l'incendi creixi de forma desorbitada. En dona detalls el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
22: No es una cuestión de medio, es una cuestión de comportamiento del incendio que no es que lo haga complejo, es que hay situaciones que lo hace imposible. Es un incendio que en ningún momento ha abierto ninguna posibilidad. Por tanto, seguimos ante un incendio activo de gran extensión.
11: A casa nostra, al País Valencià, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja poden tornar a casa després de ser evacuats per un foc que estava actiu des de divendres i que ha cremat més de 800 hectàrees. Segons l'última actualització, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, però estan també molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent que poden arribar aquesta tarda i que podrien complicar la situació. Antonio Rodríguez és el director tècnic de l'operatiu d'aquest incendi a l'Alt Maestrat.
23: Actualmente está en 21 medios aéreos.
0: aéreos disponibles para estar trabajando en incendio forestal. Seguimos con más de 300 efectivos y más de 50 medios terrestres.
11: I a Castella i Lleó hi ha 5 focs actius i preocupen sobretot els dos de Segòvia, que han obligat a evacuar dues poblacions.

0: D'aquí un minut arribarem a un quart de quatre de la tarda. El Pla d'Energies Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea. Això és el que assegura l'energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, assegura que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis. Per això exigeixen que es retirin i es torni a començar des de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar aquest Plater i per fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i prepara un pla de renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
1: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per poder ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
2: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el Plater, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions. Hem fet un visor per tal que la ciutadania també conegui el Plater, el pugui mirar i pugui presentar propostes en forma d'al·legacions en aquesta planificació.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà, diu, un segon procés d'informació pública.
3: El temps.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de quatre, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
4: Després dels ruixats que ens han acompanyat durant el matí a bona part de les comarques de l'interior del país, febles, també n'hem tingut a primera hora de la tarda que escombraven sectors del Solsonès, Berguedà i de la Cerdanya. Unes precipitacions que es movien entre els 2 a 3 litres per metre quadrat, destacant, per exemple, els 4 de Pinós i els 5 de Querol. Però això canviarà al llarg de la tarda, perquè s'esperen derruixats, i derruixats intensos concentrats en dues zones, l'àrea del massís dels Ports i comarques veïnes, i també cap al Pirineu més occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, Artur-Urgell, i també podrien arribar a punts de la Noguera. Atenció, perquè en aquestes comarques, especialment les del Pirineu, podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyat d'algun fenomen extrem. A la resta del país, un temps que predominarà assolellat o, com a molt, amb el cel variable. I tot això amb unes temperatures que avui baixen una miqueta a les comarques de Girona, però que tot i així a Girona han tocat ja la xifra dels 37 graus i s'espera que cap a Ponent les màximes estiguin entre els 36 a 38 graus. Aquesta situació meteorològica d'avui tindrà continuïtat demà, amb núvols matinals, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb alguna goteta, poc important, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ja només falten dos dies perquè arribi l'eclipsi total de sol i, justament amb aquesta previsió a l'horitzó, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar l'eclipsi amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% del fenomen. A Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que, recordem-ho, no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, a 3CAT Info.
5: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol estigui íntegrament tapat per la lluna, es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Lleida. A la resta de Catalunya, l'eclipsi no serà total i s'haurà de mirar sempre amb les ulleres posades. Des del Departament de Salut han reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent i posaran més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària i també als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i de Lleida. Recordem, si mirem l'eclipsi sense les ulleres homologades, podem acabar amb cremades a la retina, que són irreversibles. I encara sobre l'eclipsi, Salvament Marítim té a punt un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no

0: poden navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
2: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
1: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Allegue ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
0: Gràcies, Ricard. I també aquest dimecres el Montmaneu, el cim més alt de la comarca del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugui anar a veure l'eclipsi. Ho han decidit avui mateix els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i perquè temen que puguin bloquejar-se els camins que porten cap a aquesta muntanya. La prohibició afecta tant vehicles com persones i començarà ja demà al migdia. Recordem que aquesta zona es va cremar l'any 2003, Lleida, Noelia, Caselles.
3: No es podrà pujar ni a la zona del Pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
4: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
3: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
4: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
3: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
0: Gràcies, Noelia. Per cert, que aquest eclipsi també tindrà efectes sobre l'àmbit de la cultura, perquè aquesta setmana comença la 6a edició del Festival Jordi Savall, que aquest any justament estarà marcada per aquest eclipsi solar de dimecres. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes musicals que combinen música antiga amb creació contemporània. El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas. Però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival musical amb una visió molt particular, com explica el mateix Jordi Savall.
5: La idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I la idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
0: Justament una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
5: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
0: Les entrades estan exaurides per una de les propostes més originals d'aquest festival. Serà un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi. 3Cat Info. Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic al 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes mesures, que entraran en vigor passat l'estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades comercials i també que s'evitin fraus. El 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS, que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs. I després, el 17 d'octubre, serà vigent l'obligació del prefix 400, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar a la trucada per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López és el ministre per la Transformació Digital.
6: Ja se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas el 17 d'octubre entrarà en vigor el prefijo 400 per a llamades comercials.
0: Segons el ministre, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
7: 3CAT Info.
0: El tifó Dolphin ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha comportat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones, a més de la cancel·lació de gairebé un miler de vols. És el cicló tropical més potent d'aquest any al país, a la Xina. El fenomen ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 150 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Després s'ha afeblit en forma de tempesta tropical, volíem dir. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys i això ha provocat moltes afectacions tant pels residents com pels turistes.
8: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
0: Els dos aeroports de la ciutat han hagut de cancel·lar un miler de vols i China Eastern Airlines ha comunicat que reprendrà les connexions progressivament les pròximes hores. Es manté l'avís taronja per pluges intenses en diverses zones de l'est i al centre de la Xina.
7: Esports.
0: Fins al punt de dos quarts amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances. L'equip blaugrana està pendent de l'estat de Roni Bardaggi, lesionat a l'entrenament. Segons ha publicat el diari Sport, podria ser una lesió greu del genoll. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur i, de fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana passat per precaució. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City. Rodri encara està de vacances, però demà passat s'ha de reincorporar als entrenaments de l'equip anglès. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic Madrid, Simeone, diu que té clar que no volen que l'argentí marxi al Barça.
10: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
9: El pròxim amistós del Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. D'altra banda, el Barça femení acaba avui l'estada en camp. Dimecres, primer amistós, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier. Les blaugranes perden Kika Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'abductor major de la cuixa esquerra. Avui han començat a París les proves de natació en línia al Campionat d'Europa. Aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campa Badal i Irene Ciércoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc a la seva sèrie. Per la final, que es disputarà aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de vuit, Campa Badal i Ciércoles, amb l'equip espanyol, sortiran amb el sisè millor registre de la final. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures, el nadador d'Esplugues Ian Florencio ha acabat cinquè de la seva sèrie i el sembrassa Nil Cadavall ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
11: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
9: També avui ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Declaraciones de Jaime Guerra a Teledeporte.
12: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
9: I l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final dels 800 metres després d'acabar cinquè a la seva sèrie. A la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de Martell A i B.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: Aquesta tarda s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta tarda és almenys la intenció, aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena en la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment tres opcions sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lead Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi, però, té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer tour, Blasi també ha estat la segona millor jove i va ser segona a l'última etapa d'ahir a França. Sentim-la en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: I nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del tour és molt per mi.
7: Trescat Info.
9: En motor, a l'IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, sisè triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kai Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. I el multicampió d'enduro, Josep Garcia, tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final dels Gales d'ahir. El pilot de Súria es va proclamar campió a les dues categories, l'enduro GP i l'enduro 1, això a l'anterior prova de França.
0: Dos quarts de quatre. A aquesta hora de Trescat Info us destaquem que el govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà tornar-los a les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com aquí al Mediterrani. I més de 300 municipis catalans s'estan organitzant per aturar el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori, el conegut com a Plater. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. A partir d'ara us explicarem que treballar des d'una segona residència pot comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat prèviament amb l'empresa. Així ho denuncien sindicats com la UGT, que reclamen una regularització concreta davant aquesta modalitat del teletreball que continua sense estar prou ben regulada. I els Mossos d'Esquadra alerten d'un repunt en el tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos cadells que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
9: Doncs que el Barça està pendent de l'estat de Rooney Bardaggi, que aquest matí s'ha fet mal al genoll i estem que pugui ser una lesió greu. Mentrestant, l'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic Madrid, amb qui ja ha passat la revisió mèdica.
0: I pel que fa al temps, tindrem una nova tarda de ruixats i tempestes al Pirineu, sobretot aquest cop entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També esperem precipitacions intenses en algunes zones dels ports i de Ponent. A la resta del país tindrem cel variable, amb una calor que continua intensa i màximes que tocaran aquesta tarda als 38 graus. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts de 4 de la tarda. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides que han anat apareixent a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels militars que estan desplegats a la zona fronterera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los ara als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
14: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
15: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
14: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
16: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
14: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família, i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
17: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
14: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
0: Gràcies, Paula. I mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després que explotés la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més mà dura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions molt diferents, les úniques dues dones primeres ministres de la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, i ho han fet amb aquest comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions. Les dues líders vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, recordem-ho. Ara mateix els dos països tenen suspès l'espai de lliure circulació Schengen i estan fent controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports.
7: 3CAT Info.
0: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França i el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Riu, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal aquest estiu. Carlo Bontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
18: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al mes de juliol. És el valor més alt registrat mai en un juliol.
18: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor, quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua que encara s'estarà evaporant, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions. I encara sobre els efectes d'aquestes altes temperatures que estem vivint aquest estiu. Les calorades d'aquests mesos han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. La calor extrema també afecta els animals de companyia, i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents als seus comportaments. Una de les consultes més habituals és si és normal que el gos o el gat begui molta més aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, explica que pot ser un senyal que l'animal efectivament té calor.
19: És superimportant perquè es mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
0: També és important no obligar els gossos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
19: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos que tenen el morro xato són especialment sensibles a la calor.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: i alerta les persones que feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o l'acord de teletreball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació després s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar prou regulada en molts convenis. Això genera problemes i també inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
20: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o de la negociació col·lectiva.
7: 3CAT Info.
0: A Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35%, segons dades de la Fundació Carles Pisunyer. És una informació de Pilar García.
21: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
22: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
23: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
21: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
0: Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant els més de 8.000 que hi va haver la primera meitat de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois de metro, que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació de possibles fets delictius. I els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est i que no tenen prou garanties sanitàries. Informa des de Girona Laia Claret.
24: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
25: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant l'animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
24: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Gràcies, Laia. D'aquí un parell de minuts seran 3:15 de la tarda. En pàgina internacional, Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims 2 anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tartarstan i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, que és clau pel negoci del petroli i del gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la seva capital. Anem, doncs, a Moscou. Cristina Solies.
1: L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls.

0: Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
1: Per cert, que Síria ha arribat a un acord amb Rússia sobre el futur de les bases militars russes al país després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria malgrat la caiguda del règim de Bashar al-Assad, recordem-ho, que era un aliat del Kremlin. Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord, tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians.
2: El temps.
1: A 3:15, la previsió amb el Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement de nuvolades. Nuvolades que s'espera que creixin a la meitat oest del país, concentrant en els ruixats, que poden ser intensos, cap al massís dels ports i també cap a les comarques pirinenques, als Pallars, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i fins i tot podrien arribar al nord de la Noguera. Unes pluges que podran ser localment intenses i que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la costa, el temps serà una miqueta més assolellat, tot i els intervals de núvols que hi puguin aparèixer. I tot això dominat per un dia de calor. Calor intensa, de nou màximes al voltant dels 37 graus cap a les comarques de Girona, a punts de la Catalunya central entre els 35 i els 37 graus, cap a Ponent el termòmetre es pot enfilar fins als 38 i a la façana costanera més curta, però a canvi molta xafogor. Ambient xafogós amb unes màximes que es mouran entre els 32 a 34 graus.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: Avui és dilluns 10 d'agost de 2026, comença la collita de la pera més estesa, la pera Conference, a les comarques de Lleida. És una pera molt popular, però també és la més sensible a la calor, perquè originàriament ve del nord d'Europa. Això vol dir que aquesta pera Conference produirà menys i farà fruits més petits aquest estiu per culpa de les calorades. Ara bé, les vendes sembla que arrenquen amb bons preus per als pagesos. Ens ho explica des de Lleida l'Estela Bussoms.
7: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de pera Conference.
8: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segon campanya com ens anirà el tema de la floració.
7: Les finques que en tenen fins i tot han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor. El responsable de fruita dolça de Jarc, Sergi Balué, alerta, però, que el cultiu de la pera Conference perilla.
9: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
7: També va bé l'ombra que fan les xarxes antipedra, però Balué lamenta que molts pagesos no es poden permetre instal·lar aquestes xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, la campanya ha començat amb bons preus de la Conference perquè globalment hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat, ho constata Pere Roque de Saja.
10: Els preus aquest any de la pera s'estan comportant de manera estable, tenint una tendència a l'alça, donat a la falta de producció en diferents varietats.
7: Encara que n'hi ha menys, asseguren que la qualitat de les peres és bona.
1: Ara passen 4 minuts de 3:15 de la tarda. Obrim pàgina cultural, parlem de les estrenes a les plataformes audiovisuals d'aquesta setmana. Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol més destacat d'aquesta setmana, juntament amb la tornada de la saga musical de Disney, Camp Rock 3. Ens ho explica la Clàudia Roses.
11: Dos setmanes en agosto, una sèrie de suspens, arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres.

0: accepta unes vacances a Grècia, amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
1: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
0: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'ex militar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
2: You hungry?
3: Starving.
4: Gràcies, Clàudia. Hem repassat ja les estrenes a les plataformes audiovisuals d'aquesta setmana i ara fem un cop d'ull a l'agenda musical d'aquesta nit. Diversos festivals catalans ofereixen una nova jornada de concerts amb grans èxits i també amb noves propostes de tots els gèneres. Els escenaris de Roses, Sitges, Sant Feliu de Guíxols o Cambrils acolliran actuacions per a tots els públics. Els ha recollit l'Adrià Clotet.
5: El grup Siloé actua aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Presentarà Terrorismo Emocional, el seu últim treball. Són 10 propostes i n'és com un homenatge a les cançons i paraules que han acompanyat i transformat la vida dels seus integrants. Siloé s'ha consolidat com una de les bandes més destacades del pop alternatiu del moment. Ana Torroja posarà aquesta nit el punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc del Pinaret. L'artista, amb 4 dècades de trajectòria, hi arribarà amb la gira internacional Si acaba del show, que presenta el seu nou disc d'estudi i combina cançons seves amb grans èxits de Mecano. Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que si me fue del alma, contigo me voy, yo me voy. Yo... Rosario Flores canta avui al Festival Terramar de Sitges en la seva nova gira, Universo de Ley. El disc inclou 15 cançons i diverses col·laboracions. Rosario revisita així algun dels seus temes més emblemàtics, com Sabor Sabor, Estoy aquí, como quieras que te quiera, fusionant el pop, la rumba i l'essència flamenca. I el Festival Sons del Món acull avui la banda de tribut God Save the Queen, que repassa els grans èxits de Queen. La Ciutadella de Roses ofereix l'espectacle que commemora el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El tribut argentí repassarà els grans èxits de Queen.
4: I el Festival Riu Avall, que arriba a la 5a edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. El certamen acosta propostes d'estils musicals molt diversos a diferents localitats en aquesta zona del sud del país. Tarragona ara, Clara Chavarría Domingo.
6: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
7: Una oferta que se suma a les que tenim al territori té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
6: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
4: Gràcies, Clara. Va, i abans dels esports us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de ratpenat que habitualment viu molt més al nord i en climes molt més freds. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre fins i tot del cercle polar àrtic. Fins ara se n'havien vist exemplars a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps, però mai tan al sud, mai aquí, a casa nostra. La seva capacitat d'alentir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial d'aquest ratpenat que ha aterrat sorpresivament ara a casa nostra.
2: Esports.
4: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances, però el Barça està pendent a hores d'ara de l'estat de Roni Bardaggi, lesionat a l'entrenament. Segons ha publicat el diari Sport, podria ser una lesió greu de genoll. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur. De fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana per precaució. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City. Rodri encara està de vacances i demà passat s'ha de reincorporar als entrenaments de l'equip anglès. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic de Madrid, Simeone, té clar que volen que l'argentí marxi... Tenen clar que no volen que l'argentí marxi al Barça.
8: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros, desde lo deportivo, estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
3: Mentrestant, el Barça femení acaba avui l'estada en camp. Dimecres, primer amistós, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier. Les blaugranes perden Quique Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.

0: I encara en futbol, el català Marco Corella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid.
1: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también, como espectador, he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado. Y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
0: Trescatinfo. Avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa. Aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc de la seva sèrie. Per la final, que es disputarà aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal i Ciércoles, amb l'equip espanyol, sortiran amb el 6è millor registre de la final. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures, masculins, el nedador d'Esplugues i Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie. I el 100 braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
2: Bueno, no está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento. Con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
0: També ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues del Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Declaraciones de Jaime Guerra a Teledeporte.
3: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: A Birmingham, també l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final de 800 metres després d'acabar 5è de la seva sèrie. I a la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà a la classificació de martell.
4: Trescatinfo. L'activitat esportiva a fons.
0: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar 5è a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment 3 opcions sobre la taula. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte a feta mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. I en motor, a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou de matinada al Gran Premi de Portland, 6è triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood, a falta de 5 proves per la final del campionat.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Les 4. Ràdio Castelldefels.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia. Aquest matí s'ha tancat una canonada de gas al barri de Montmar. L'única afectació està de la suspensió del servei. A la zona es troben efectius de bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre el carrer 303 i l'avinguda de la Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311 per tal que es facin els treballs pertinents de reparació. S'espera que les properes hores es restableixi el servei. Castelldefels continua en prealerta per al risc d'incendi forestal. La ciutat es trobava el passat diumenge amb aquesta situació i es continua avui en nivell 2 sobre 4 del Pla Alfa del cos d'agents rurals i en perill d'alt d'incendi, segons la Generalitat. L'Ajuntament ha activat les mesures preventives als barris de la interfície forestal i demana precaució a la ciutadania. I es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també la nit d'aquest dilluns i de demà dimarts. En base a les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Agència Estatal de Meteorologia, per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, l'Ajuntament de Castelldefels manté en situació de prealerta al Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa. Per minimitzar els efectes d'aquest episodi de calor extrema, s'han demanat l'adopció immediata de les següents mesures preventives: potenciar l'ús de refugis climàtics municipals, mantenir una especial atenció i reforçar la vigilància sobre les persones més vulnerables, valorar l'adopció de mesures preventives en activitats a l'aire lliure i comunicar amb la màxima rapidesa qualsevol incidència destacada relacionada amb la calor que pugui requerir coordinació municipal. Esto de més notícies d'aquí a una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. Doncs una setmana centrada als preparatius de la festa major d'estiu, que va tenir el seu aperitiu aquest dissabte amb la representació habitual de la llegenda del Garigot a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular, una entitat que prepara més coses per la festa major d'estiu. Per això aquesta setmana ens visitarà el seu president, Jan Molero. Doncs èxit de la convocatòria de penyes, per cert, per participar a la festa major d'estiu. Són 49 les penyes que s'hi adheriran i hem parlat amb una d'elles, una parlant per un grup de gent jove dissabte, que ens explicaran per què van decidir sumar-se a aquesta iniciativa. Bulsara és un grup que triomfa fent covers dels Queen. Hem parlat amb el seu cantant, Francesc López, que canta quasi igual que el Freddie Mercury. És una de les actuacions previstes a la Festa Major d'Estiu. I de les cançons del tribut a Queen, el tribut a les cançons dels anys 60 i 70, que farà l'Orquestra Brindis, serà al Plaça de Neus Català, i també tindrem l'oportunitat de parlar amb el seu cantant, Bernat Company. I una de les també iniciatives més esperades d'aquesta festa major d'estiu és la festa jove que s'ha celebrat davant de l'Institut Josep Jussert. L'organitza l'entitat de Gent Jove Viva i ells i elles ens han explicat en què consistirà aquesta activitat. Comencem. Welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Radio castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Ahí sí son.
4: Ahí sí son.
3: Ahí sí son. Al magazine de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: ...549 abonats sense subministrament de gas al barri de Montmar. Aquest matí s'ha trencat una canonada de gas al barri de Montmar. L'única afectació ha estat la suspensió del servei. A la zona es troben efectius de bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre els carrers 303 i l'Avinguda Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311 per tal que es facin els treballs pertinents de reparació. Hi ha una previsió que restableixi el servei en una hora i mitja. Es manté la prealerta per calor intensa a Castelldefels. L'Ajuntament manté la prealerta per calor intensa amb previsió de nits tòrrides aquest dilluns i dimarts. Es recomana extremar les precaucions, especialment entre les persones més vulnerables. Castelldefels continua en prealerta per risc d'incendi. La ciutat manté aquest dilluns el nivell 2 del Pla Alfa amb perill alt d'incendi forestal. L'Ajuntament manté actives les mesures preventives i demana especial precaució als barris propers a les zones forestals. Es recorda que està prohibit encendre foc o utilitzar elements pirotècnics en les zones de risc davant de qualsevol columna de fum. Cal trucar al 112. I acabem amb la prèvia de l'agenda per demà, dimarts 11 d'agost. Al Pal Market, a la plaça de les Palmeres, tindrà lloc l'Impro Show a 8:45 de la nit. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: You're one of my kind.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels acull demà dimarts 11 d'agost una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà des de les 5 fins a les 9 de la nit a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El castell, element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat, acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. L'arròs de Castelldefels, protagonista de l'estiu al Baix Llobregat. La recepta s'incorpora a la campanya al Baix Llobregat Som al teu estiu, que promou més d'un centenar d'activitats arreu de la comarca. La iniciativa convida a descobrir el territori a través de la gastronomia, la natura, la cultura i les experiències a l'aire lliure, amb Castelldefels com un dels seus principals atractius. I això és tot amb més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
2: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
1: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
2: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
0: A Punt de Sal. En català, per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 10 d'agost. Castelldefels manté la prealerta per risc de calor intensa davant la previsió de nits tropicals. L'Ajuntament de Castelldefels manté activada la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent elevades durant les nits d'aquest dilluns i dimarts. Segons les previsions meteorològiques, es podria superar el llindar dels 24,9 graus de temperatura mínima, una situació que afecta especialment a les persones més vulnerables. Les obres d'estiu mantenen diverses afectacions al trànsit en diferents punts de Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels aprofita els mesos d'estiu per executar diverses actuacions de millora a l'espai públic a diferents zones del municipi. Els treballs afecten actualment a la mobilitat en vies com l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Constitució o el carrer Barcelona i en alguns casos comporten desviaments temporals. S'executen obres de millora als centres educatius. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Comencem. L'Ajuntament de Castelldefels manté la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent especialment elevades durant les properes nits. Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, entre aquesta matinada i la de dimarts es podria superar el llindar de temperatura mínima de 24,9 graus, fet que dificultaria el descans nocturn i incrementaria els riscos per la salut de les persones més vulnerables. La situació es manté a nivell de perill moderat, però des del consistori es recorda que les onades de calor poden tenir efectes importants, especialment entre la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior. Per aquest motiu es recomana hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i buscar espais frescos i climatitzats durant les hores més caloroses del dia. Des de Protecció Civil Municipal comuniquen que la prealerta és un primer nivell preventiu que permet fer un seguiment constant de l'evolució meteorològica i activar mesures de prevenció abans que la situació pugui agreujar-se.
1: Bueno, pel que respecta, diguéssim, en termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta. Nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència. No? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I hi ha una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigués havent afectacions. No?
0: Entre aquestes mesures preventives destaca la promoció dels refugis climàtics municipals, espais especialment habilitats perquè la ciutadania pugui protegir-se dels efectes de la calor extrema. Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i aquest estiu compta amb un total de 7 refugis climàtics distribuïts pel tot el municipi. 5 són espais interiors climatitzats i 2 són espais exteriors amb ombra i vegetació. Els refugis climàtics interiors són a l'edifici de la República, situat al carrer Arcadi Balaguer, al centre cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan XXIII, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, al carrer Bisbe Urquinaona, al centre cívic Vista Alegre, al carrer Mansió i l'espai del mar, al passeig marítim. Pel que fa als espais exteriors, la ciutadania també pot trobar refugi davant de les altes temperatures al parc del Castell i al parc de la Muntanyeta. dos espais amb zones d'ombra que formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics. Precisament, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explicava en una entrevista a Ràdio Castelldefels fa uns dies de què és exactament un refugi climàtic i quina funció tenen aquests espais durant els episodis de calor extrema. L'escoltem.
2: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Frederic Mompou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que pues que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
0: L'Ajuntament recorda que aquests equipaments són d'accés gratuït i estan pensats perquè qualsevol persona que necessiti protegir-se temporalment de la calor pugui fer-ho amb seguretat. A més, aquest estiu el municipi també impulsa la xarxa de microrefugis climàtics formada per establiments col·laboradors que ofereixen espais frescos durant les hores de màxima calor. El seguiment de l'episodi continua fent de manera permanent a partir de les actualitzacions del Meteocat, que revisa diverses vegades al dia l'evolució dels riscos meteorològics. Escoltem el Joan Álvarez com ens ho explica.
1: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? Tema de pluies, doncs tenim un índex de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores. I segons el llindar, si es superen i hi ha la possibilitat que es poden superar, doncs emetem aquestes prealertes o activem les alertes.
0: Des del consistori es demana també a la ciutadania que estigui especialment pendent de familiars, veïns o persones que visquin soles que puguin mantenir més dificultats per afrontar aquestes altes temperatures mentre es mantingui l'episodi de calor intensa. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Segons explica l'Ajuntament, el període estival és el moment més adequat per concentrar aquest tipus d'actuacions aprofitant la reducció de l'activitat escolar i una menor intensitat de trànsit en algunes zones de la ciutat. Castelldefels viu aquests dies un dels períodes de l'any amb més activitat pel que fa a les obres a la via pública. Com és habitual, durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament concentra bona part de les actuacions del manteniment i renovació urbana, aprofitant la reducció d'aquesta activitat. Actualment, els treballs més destacats es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i formen part de projectes destinats a millorar l'accessibilitat, renovar infraestructures urbanes i modernitzar diversos carrers i espais públics. Entre les actuacions en marxa n'hi ha que afecten el barri de Montemar i així com diferents intervencions que tenen incidència directa sobre la mobilitat a l'entorn a l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda de la Constitució i el carrer Barcelona. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, ens explica quines són les principals actuacions que s'estan executant aquest estiu i les afectacions que comporten.
3: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització. I aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està afectat, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre el, pràcticament seria l'Avinguda de la Platja i l'Avinguda 305, doncs aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve Constitució cap al centre doncs ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la Platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? En, sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, doncs coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cap de setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, altres obres que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: Les restriccions afecten especialment alguns dels principals accessos entre la zona de la platja i el centre de la ciutat, fet que pot comportar retencions puntuals, sobretot durant les hores de màxima afluència de vehicles. Des del consistori remarquen que es tracta d'actuacions necessàries per continuar millorant la infraestructura urbana del municipi i que, un cop finalitzades, permetran de disposar de carrers més accessibles amb serveis renovats i amb una millora de la qualitat de l'espai públic. Aquestes actuacions cal sumar-hi una afectació puntual prevista per a la setmana 20, per aquesta setmana, que tindrà incidència sobre el transport públic urbà. Els treballs de manteniment que es duran a terme a la ronda Ramon Otero Pedrallo obligaran a modificar temporalment el recorregut habitual d'alguna de les línies d'autobús i alterar el funcionament d'algunes parades mentre duri la intervenció. Els detalls d'aquesta afectació ens les explica novament el cap de mobilitat, Òscar Herrero.
3: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, a Vanavieja General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Des de l'Ajuntament recomanen als conductors i als usuaris de transport públic consultar els avisos municipals i preveure possibles canvis en els seus itineraris habituals. També es demana extremar la prudència a les zones d'obres i respectar la senyalització provisional instal·lada durant l'execució dels treballs. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes d'estiu en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. L'Ajuntament també preveu impulsar actuacions de més envergadura gràcies a les subvencions destinades a la rehabilitació i modernització dels equipaments escolars. Les escoles aprofiten l'aturada lectiva per dur a terme aquelles actuacions de manteniment i millora que resulten més complicades d'executar amb els alumnes a les aules. El pròxim curs escolar començarà el dia 8 de setembre per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Abans d'aquesta data, però, els diferents centres del municipi treballen per deixar a punt les instal·lacions, equipaments i espais comuns. A les actuacions habituals de manteniment s'hi afegeixen aquest any diverses intervencions de millora que es podran desenvolupar gràcies als programes de rehabilitació, adequació i millora, coneguts com a RAM, impulsats per la Generalitat i adreçats als centres públics. Segons ha explicat el regidor d'Educació, Ramon Amador, la voluntat és aprofitar al màxim aquest període per donar resposta tant a les incidències de manteniment ordinari com les necessitats d'infraestructura que requereixen una actuació més important. L'escoltem.
4: Aquest any farem molt més. Molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment, no? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, val? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes, en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
0: Les actuacions previstes poden incloure millores en les instal·lacions interiors, adequacions d'espais comuns o treballs de reparació i intervencions relacionades amb l'eficiència energètica i la climatització dels edificis escolars. Precisament, un dels aspectes que centra l'atenció dels responsables municipals és la modernització dels sistemes de climatització i calefacció d'alguns equipaments. Des de l'Ajuntament remarquen que la planificació d'aquestes millores es fa en coordinació amb les direccions dels centres educatius i que són les que coneixen de primera mà les necessitats específiques de cada escola. L'objectiu és establir prioritats i adaptar les actuacions a la realitat de cada equipament, ja que no tots els centres presenten les mateixes necessitats. Alguns requereixen intervencions en espais exteriors i altres en espais interiors. A més de les obres de treball previstos durant l'estiu, el municipi ja prepara també l'inici oficial del nou curs escolar. Una de les primeres cites arribarà el 4 de setembre en l'acte d'inauguració del curs 2026-2027, que inclourà una conferència de la comunicadora Andrea Vilallonga, sota el títol «Instruccions d'ús per sobreviure al curs escolar». D'aquesta manera, Castelldefels ha aprofitat les setmanes de vacances per avançar la posada en marxa i el dia dels centres educatius i preparar l'arribada de milers d'alumnes que tornaran a les aules a partir del pròxim 8 de setembre. La plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado serà aquest dimarts l'escenari d'una campanya extraordinària de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà entre les 5 i les 9 del vespre amb l'objectiu de reforçar unes reserves que, segons els responsables de l'organisme, travessen un període especialment delicat durant els mesos d'estiu. La Festa Major de Castelldefels incorpora aquest any una vessant solidària amb aquesta nova campanya de donació de sang oberta a tota la ciutadania. L'estiu és tradicionalment una de les èpoques més complicades per mantenir aquest tipus de reserves estables. La reducció d'activitats, les vacances habituals i la disminució de campanyes de captació provoquen que les donacions acostumin a baixar mentre la demanda hospitalària es manté. Segons ens explica Marta Coca, representant del Banc de Sang i Teixits, a declaracions de Ràdio Castelldefels, ens va comunicar que aquest 2026 està sent especialment complex perquè diversos factors han afectat el desenvolupament normal de les campanyes de donació. L'escoltem.
5: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació. Nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles i bueno, això ha repercutit. També hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'entitat recorden que les necessitats als dels hospitals continuen durant tot l'any i que les reserves poden veure's afectades ràpidament si disminueix el ritme de donacions. A la mateixa línia, Antonio García, president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat, destaca que durant els mesos d'estiu moltes persones donants habituals marxen de vacances. L'escoltem.
6: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no van deixar de recollir sang i plasma per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades.
0: Castelldefels manté, però, una important tradició solidària vinculada a la donació de sang. La ciutat supera habitualment el miler de donacions anuals gràcies a la implicació dels donants habituals dels centres educatius i també la comunitat universitària. Pel que fa al funcionament de la campanya, des del Banc de Sang recorden que el procés és senzill i segur. Les persones participants han d'omplir un qüestionari mèdic, mantenir una breu entrevista amb el personal sanitari i passar els controls habituals abans de la donació. Escoltem a Marta Coca, representant del Banc de Teixits i Sang.
5: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill, arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic. El primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic, són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: La campanya tindrà lloc demà dimarts 11 d'agost entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre a la plaça Neus Català. Poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que es trobin en bon estat de salut i pesin més de 50 quilos. Es recomana anar ben hidratat i portar el DNI. Una nova oportunitat perquè la ciutadania de Castelldefels participi en un gest solidari que contribueix directament a salvar vides. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes per la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les minideixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions comptabilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de la deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponent a l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquest servei a aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable de residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. Els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament perpetrat durant la matinada de dissabte de 8 d'agost al centre comercial de l'Ànec Blau de Castelldefels. Els fets van tenir lloc a prop de les 6:30 del matí i quan un grup de persones van assaltar dues joieries situades a l'interior del centre comercial de l'Ànec Blau. Segons ha informat la policia local de Castelldefels a través de les seves xarxes socials, els autors del robatori van accedir a l'interior del recinte comercial utilitzant un primer vehicle tot terreny. Un cop dins, haurien fet servir un segon vehicle de dimensions més reduïdes per desplaçar-se pels passadissos interiors del centre comercial. Amb aquest vehicle, els assaltants haurien encastat el cotxe contra els establiments per accedir-hi ràpidament i sostreure material de valor. L'assalt es va produir en qüestió de pocs minuts i va causar importants defectes materials tant als accessos del establiment afectat com a diferents punts de l'interior del centre comercial. En rebre l'avís, els efectius de la policia local de Castelldefels i els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets. Segons la informació facilitada pels cossos policials, els presumptes autors van fugir en detectar l'arribada dels agents sense que es pogués practicar cap detenció en aquell moment. De moment no ha transcendit si n'hi ha detinguts relacionats amb aquest robatori i la investigació continua oberta. Continuen els treballs per reparar la canonada de gas de Montmar i encara no s'ha restablert el servei. Actualitzem ara la informació sobre aquesta incidència que s'ha produït aquest matí al barri de Montmar arran de la ruptura d'una canonada de gas. Els treballs de reparació continuen a la zona i de moment el servei encara no s'ha pogut restablir. Per tant, els veïns afectats hauran de continuar esperant fins que finalitzin les actuacions dels serveis tècnics. Recordem que també es mantenen les afectacions al trànsit amb els talls de circulació establerts entre el carrer 303 i l'Avinguda Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311, mentre que es treballa per solucionar la incidència. Seguirem pendents de l'evolució i de la confirmació del restabliment del servei.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui de dilluns 10 d'agost a Castelldefels. Castelldefels manté la prealerta per risc de calor intensa davant la previsió de nits tropicals. L'Ajuntament manté activada la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent elevades durant les nits d'aquest dilluns i dimarts. Les obres d'estiu mantenen diverses afectacions al trànsit en diferents punts de Castelldefels. L'Ajuntament aprofita els mesos d'estiu per executar diverses actuacions de millora de l'espai públic a zones diferents del municipi. Els treballs afecten actualment a la mobilitat en vies com l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Constitució o el carrer Barcelona i en alguns casos comporten desviaments temporals per conductors i transport públic. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes. Durant aquestes setmanes d'estiu estan treballant els centres educatius en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda.

0: a fons.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 10 d'agost. Castelldefels manté la prealerta per risc de calor intensa davant la previsió de nits tropicals. L'Ajuntament de Castelldefels manté activada la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent elevades durant les nits d'aquest dilluns i dimarts. Segons les previsions meteorològiques, es podria superar el llindar dels 24,9 graus de temperatura mínima, una situació que afecta especialment a les persones més vulnerables. Les obres d'estiu mantenen diverses afectacions al trànsit en diferents punts de Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels aprofita els mesos d'estiu per executar diverses actuacions de millora a l'espai públic a diferents zones del municipi. Els treballs s'afecten actualment a la mobilitat en vies com l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Constitució o el carrer Barcelona i en alguns casos comporten desviaments temporals. S'executen obres de millora als centres educatius. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Comencem. L'Ajuntament de Castelldefels manté la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent especialment elevades durant les properes nits. Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, entre aquesta matinada i la de dimarts es podria superar el llindar de temperatura mínima de 24,9 graus, fet que dificultaria el descans nocturn i incrementaria els riscos per la salut de les persones més vulnerables. La situació es manté a nivell de perill moderat, però des del consistori es recorda que les onades de calor poden tenir efectes importants, especialment entre la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior. Per aquest motiu es recomana hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i buscar espais frescos i climatitzats durant les hores més caloroses del dia. Des de Protecció Civil Municipal comuniquen que la prealerta és un primer nivell preventiu que permet fer un seguiment constant de l'evolució meteorològica i activar mesures de prevenció abans de que la situació pugui agreujar-se.
1: Bueno, pel que respecta, diguéssim, en termes de calor, parlem de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta. Nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència. No? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I ja una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigui en afectació. No?
0: Entre aquestes mesures preventives destaca la promoció dels refugis climàtics municipals, espais especialment habilitats perquè la ciutadania pugui protegir-se dels efectes de la calor extrema. Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i aquest estiu compta amb un total de 7 refugis climàtics distribuïts pel tot el municipi. 5 són espais interiors climatitzats i 2 són espais exteriors amb ombra i vegetació. Els refugis climàtics interiors són a l'edifici de la República, situat al carrer Arcadi Balaguer, el centre cívic Federic Montpou, a la plaça Joan XXIII, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, al carrer Bisbe Urquinaona, el centre cívic Vista Alegre, al carrer Mansió i l'espai del mar, al passeig marítim. Pel que fa als espais exteriors, la ciutadania també pot trobar refugi davant de les altes temperatures al parc del Castell i al parc de la Muntanyeta. dos espais amb zones d'ombra que formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics. Precisament, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explicava en una entrevista a Ràdio Castelldefels fa uns dies de què és exactament un refugi climàtic i quina funció tenen aquests espais durant els episodis de calor extrema. L'escoltem.
2: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Frederic Mompou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que pues que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
0: L'Ajuntament recorda que aquests equipaments són d'accés gratuït i estan pensats perquè qualsevol persona que necessiti protegir-se temporalment de la calor pugui fer-ho amb seguretat. A més, aquest estiu el municipi també impulsa la xarxa de microrefugis climàtics formada per establiments col·laboradors que ofereixen espais frescos durant les hores de màxima calor. El seguiment de l'episodi continua fent de manera permanent a partir de les actualitzacions del Meteocat, que revisa diverses vegades al dia l'evolució dels riscos meteorològics. Escoltem el Joan Álvarez com ens ho explica.
1: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? El tema de pluies, doncs, tenim un índex de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores. I segons el llindar, si es superen i amb la possibilitat que es poden superar, doncs emetem aquestes prealertes o diguem les alertes.
0: Des del consistori es demana també a la ciutadania que estigui especialment pendent de familiars, veïns o persones que visquin soles que puguin mantenir més dificultats per afrontar aquestes altes temperatures mentre es mantingui l'episodi de calor intensa. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Segons explica l'Ajuntament, el període estival és el moment més adequat per concentrar aquest tipus d'actuacions aprofitant la reducció de l'activitat escolar i una menor intensitat de trànsit en algunes zones de la ciutat. Castelldefels viu aquests dies un dels períodes de l'any amb més activitat pel que fa a les obres a la via pública. Com és habitual, durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament concentra bona part de les actuacions del manteniment i renovació urbana, aprofitant la reducció d'aquesta activitat. Actualment, els treballs més destacats es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i formen part de projectes destinats a millorar l'accessibilitat, renovar infraestructures urbanes i modernitzar diversos carrers i espais públics. Entre les actuacions en marxa n'hi ha que afecten el barri de Montemar i així com diferents intervencions que tenen incidència directa sobre la mobilitat a l'entorn a l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda de la Constitució i el carrer Barcelona. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, ens explica quines són les principals actuacions que s'estan executant aquest estiu i les afectacions que comporten.
3: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització. I aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, bé, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre el, pràcticament seria l'Avinguda de la Platja i l'Avinguda 305, doncs aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre doncs ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la Platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? En, sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, doncs coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cap de setmana, la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: Les restriccions afecten especialment alguns dels principals accessos entre la zona de la platja i el centre de la ciutat, fet que pot comportar retencions puntuals, sobretot durant les hores de màxima afluència de vehicles. Des del consistori remarquen que es tracta d'actuacions necessàries per continuar millorant la infraestructura urbana del municipi i que, un cop finalitzades, permetran de disposar de carrers més accessibles amb serveis renovats i amb una millora de la qualitat de l'espai públic. Aquestes actuacions cal sumar-hi una afectació puntual prevista per a la setmana 20, per aquesta setmana, que tindrà incidència sobre el transport públic urbà. Els treballs de manteniment que es duran a terme a la ronda Ramon Otero Pedrallo obligaran a modificar temporalment el recorregut habitual d'alguna de les línies d'autobús i alterar el funcionament d'algunes parades mentre duri la intervenció. Els detalls d'aquesta afectació ens les explica novament el cap de mobilitat, Òscar Herrero.
3: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9 i mitja a 1 i mitja pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9 i mitja a 1 i mitja. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a lo que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Des de l'Ajuntament recomanen als conductors i als usuaris de transport públic consultar els avisos municipals i preveure possibles canvis en els seus itineraris habituals. També es demana extremar la prudència a les zones d'obres i respectar la senyalització provisional instal·lada durant l'execució dels treballs. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes d'estiu en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. L'Ajuntament també preveu impulsar actuacions de més envergadura gràcies a les subvencions destinades a la rehabilitació i modernització dels equipaments escolars. Les escoles aprofiten l'aturada lectiva per dur a terme aquelles actuacions de manteniment i millora que resulten més complicades d'executar amb els alumnes a les aules. El pròxim curs escolar començarà el dia 8 de setembre per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Abans d'aquesta data, però, els diferents centres del municipi treballen per deixar a punt les instal·lacions, equipaments i espais comuns. A les actuacions habituals de manteniment s'hi afegeixen aquest any diverses intervencions de millora que es podran desenvolupar gràcies als programes de rehabilitació, adequació i millora, coneguts com a RAM, impulsats per la Generalitat i adreçats als centres públics. Segons ha explicat el regidor d'Educació, Ramon Amador, la voluntat és aprofitar al màxim aquest període per donar resposta tant a les incidències de manteniment ordinari com les necessitats d'infraestructura que requereixen una actuació més important. L'escoltem.
4: Aquest any farem molt més. Molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment, no? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres, no? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures, no? En aquest cas ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
0: Les actuacions previstes poden incloure millores en les instal·lacions interiors, adequacions d'espais comuns o treballs de reparació i intervencions relacionades amb l'eficiència energètica i la climatització dels edificis escolars. Precisament, un dels aspectes que centra l'atenció dels responsables municipals és la modernització dels sistemes de climatització i calefacció d'alguns equipaments. Des de l'Ajuntament remarquen que la planificació d'aquestes millores es fa en coordinació amb les direccions dels centres educatius i que són les que coneixen de primera mà les necessitats específiques de cada escola. L'objectiu és establir prioritats i adaptar les actuacions a la realitat de cada equipament, ja que no tots els centres presenten les mateixes necessitats. Alguns requereixen intervencions en espais exteriors i altres en espais interiors. A més de les obres de treball previstos durant l'estiu, el municipi ja prepara també l'inici oficial del nou curs escolar. Una de les primeres cites arribarà el 4 de setembre en l'acte d'inauguració del curs 2026-2027, que inclourà una conferència de la comunicadora Andrea Vilallonga, sota el títol «Instruccions d'ús per sobreviure al curs escolar». D'aquesta manera, Castelldefels ha aprofitat les setmanes de vacances per avançar la posada en marxa i el dia dels centres educatius i preparar l'arribada de milers d'alumnes que tornaran a les aules a partir del pròxim 8 de setembre. La plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà aquest dimarts l'escenari d'una campanya extraordinària de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La jornada es desenvoluparà entre les 5 i les 9 del vespre amb l'objectiu de reforçar unes reserves que, segons els responsables de l'organisme, travessen un període especialment delicat durant els mesos d'estiu. La Festa Major de Castelldefels incorpora aquest any una vessant solidària amb aquesta nova campanya de donació de sang oberta a tota la ciutadania. L'estiu és tradicionalment una de les èpoques més complicades per mantenir aquest tipus de reserves estables. La reducció d'activitats, les vacances habituals i la disminució de campanyes de captació provoquen que les donacions acostumin a baixar mentre la demanda hospitalària es manté. Segons ens explica Marta Coca, representant del Banc de Sang i Teixits, a declaracions de Ràdio Castelldefels, ens va comunicar que aquest 2026 està sent especialment complex perquè diversos factors han afectat el desenvolupament normal de les campanyes de donació. L'escoltem.
5: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a, bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'entitat recorden que les necessitats dels hospitals continuen durant tot l'any i que les reserves poden veure's afectades.

0: sang i plasma, per descomptat amb totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer, perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades.
1: Castelldefels manté, però, una important tradició solidària vinculada a la donació de sang. La ciutat supera habitualment el miler de donacions anuals gràcies a la implicació dels donants habituals dels centres educatius i també la comunitat universitària. Pel que fa al funcionament de la campanya, des del Banc de Sang recorden que el procés és senzill i segur. Les persones participants han d'omplir un qüestionari mèdic, mantenir una breu entrevista amb el personal sanitari i passar els controls habituals abans de la donació. Escoltem a Marta Coca, representant del Banc de Teixits i Sang.
2: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui a unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: La campanya tindrà lloc demà dimarts 11 d'agost entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre a la plaça Neus Català. Poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que es trobin en bon estat de salut i pesin més de 50 quilos. Es recomana anar ben hidratat i portar el DNI. Una nova oportunitat perquè la ciutadania de Castelldefels participi en un gest solidari que contribueix directament a salvar vides. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes per la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les minideixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions comptabilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de la deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponent a l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquest servei a aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable de residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. Els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament perpetrat durant la matinada de dissabte de 8 d'agost al centre comercial de l'Ànec Blau de Castelldefels. Els fets van tenir lloc a prop de les 6:30 del matí i quan un grup de persones van assaltar dues joieries situades a l'interior del centre comercial de l'Ànec Blau. Segons ha informat la policia local de Castelldefels a través de les seves xarxes socials, els autors del robatori van accedir a l'interior del recinte comercial utilitzant un primer vehicle tot terreny. Un cop dins, haurien fet servir un segon vehicle de dimensions més reduïdes per desplaçar-se pels passadissos interiors del centre comercial. Amb aquest vehicle, els assaltants haurien encastat el cotxe contra els establiments per accedir-hi ràpidament i sostreure material de

valor. L'assalt es va produir en qüestió de pocs minuts i va causar importants defectes materials tant als accessos de l'establiment afectat com a diferents punts de l'interior del centre comercial. En rebre l'avís, els efectius de la policia local de Castelldefels i els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets. Segons la informació facilitada pels cossos policials, els presumptes autors van fugir en detectar l'arribada dels agents sense que es pogués practicar cap detenció en aquell moment. De moment no ha transcendit si n'hi ha detinguts relacionats amb aquest robatori i la investigació continua oberta. Continuen els treballs per reparar la canonada de gas de Montmar i encara no s'ha restablert el servei. Actualitzem ara la informació sobre aquesta incidència que s'ha produït aquest matí al barri de Montmar arran de la ruptura d'una canonada de gas. Els treballs de reparació continuen a la zona i de moment el servei encara no s'ha pogut restablir. Per tant, els veïns afectats hauran de continuar esperant fins que finalitzin les actuacions dels serveis tècnics. Recordem que també es mantenen les afectacions al trànsit amb els talls de circulació establerts entre el carrer 303 i l'Avinguda Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311, mentre que es treballa per solucionar la incidència. Seguirem pendents de l'evolució i de la confirmació del restabliment del servei.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui de dilluns 10 d'agost a Castelldefels. Castelldefels manté la prealerta per risc de calor intensa davant la previsió de nits tropicals. L'Ajuntament manté activada la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuen sent elevades durant les nits d'aquest dilluns i dimarts. Les obres d'estiu mantenen diverses afectacions al trànsit en diferents punts de Castelldefels. L'Ajuntament aprofita els mesos d'estiu per executar diverses actuacions de millora de l'espai públic a zones diferents del municipi. Els treballs afecten actualment a la mobilitat en vies com l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Constitució o el carrer Barcelona i en alguns casos comporten desviaments temporals per conductors i transport públic. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes. Durant aquestes setmanes d'estiu estan treballant els centres educatius en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Aquest matí s'ha trencat una canonada de gas al barri de Montmar. L'única afectació està de la suspensió del servei. A la zona es troben efectius de bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre el carrer 303 i l'avinguda de la Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311 per tal que es facin els treballs pertinents de reparació. S'espera que les properes hores es restableixi el servei. Castelldefels continua en prealerta per al risc d'incendi forestal. La ciutat es trobava el passat diumenge amb aquesta situació i es continua avui en nivell 2 sobre 4 del Pla Alfa del cos d'agents rurals i en perill d'alt d'incendi, segons la Generalitat. L'Ajuntament ha activat les mesures preventives als barris de la interfície forestal i demana precaució a la ciutadania. I es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també la nit d'aquest dilluns i de demà dimarts, en base a les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, l'Ajuntament de Castelldefels manté en situació de prealerta al Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa. Per minimitzar els efectes d'aquest episodi de calor extrema, s'han demanat l'adopció immediata de les següents mesures preventives: potenciar l'ús de refugis climàtics municipals, mantenir una especial atenció i reforçar la vigilància sobre les persones més vulnerables, valorar l'adopció de mesures preventives en activitats a l'aire lliure i comunicar amb la màxima rapidesa qualsevol incidència destacada relacionada amb la calor que pugui requerir coordinació municipal. Esto de més notícies d'aquí a una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Castelldefels, així som.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. Doncs una setmana centrada als preparatius de la festa major d'estiu, que va tenir el seu aperitiu aquest dissabte amb la representació habitual de la llegenda del Garigot a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular, una entitat que prepara més coses per la festa major d'estiu. Per això aquesta setmana ens visitarà el seu president, Jan Molero. Doncs èxit de la convocatòria de penyes, per cert, per participar a la festa major d'estiu. Són 49 les penyes que s'hi adheriran i hem parlat amb una d'elles, una parlant per un grup de gent jove dissabte, que ens explicaran per què van decidir sumar-se a aquesta iniciativa. Bulsara és un grup que triomfa fent covers dels Queen. Hem parlat amb el seu cantant, Francesc López, que canta quasi igual que el Freddie Mercury. És una de les actuacions previstes a la festa major d'estiu. I de les cançons del tribut a Queen, el tribut a les cançons dels anys 60 i 70, que farà l'Orquestra Brindis, serà el Plaça de Neus Català, i també tindrem l'oportunitat de parlar amb el seu cantant, Bernat Company. I una de les també iniciatives més esperades d'aquesta festa major d'estiu és la festa jove que s'ha celebrat davant de l'Institut Josep Jussert. L'organitza l'entitat de Gent Jove Viva i ells i elles ens han explicat en què consistirà aquesta activitat. Comencem. Welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Castelldefels avui.
1: ...549 abonats sense subministrament de gas al barri de Montmar. Aquest matí s'ha trencat una canonada de gas al barri de Montmar. L'única afectació ha estat la suspensió del servei. A la zona es troben efectius de bombers i de la policia local que han tallat la circulació entre els carrers 303 i l'Avinguda Diagonal i entre el carrer 303 i el carrer 311 per tal de que es facin els treballs pertinents de reparació. Hi ha una previsió que restableixi el servei en una hora i mitja. Es manté la prealerta per calor intensa a Castelldefels. L'Ajuntament manté la prealerta per calor intensa amb previsió de nits tòrrides aquest dilluns i dimarts. Es recomana extremar les precaucions, especialment entre les persones més vulnerables. Castelldefels continua en prealerta per risc d'incendi. La ciutat manté aquest dilluns el nivell 2 del Pla Alfa en perill alt d'incendi forestal. L'Ajuntament manté actives les mesures preventives i demana especial precaució als barris propers a les zones forestals. Es recorda que està prohibit encendre foc o utilitzar elements pirotècnics en les zones de risc davant de qualsevol columna de fum. Cal trucar al 112. I acabem amb la prèvia de l'agenda per demà, dimarts 11 d'agost. Al Pal Market, a la plaça de les Palmeres, tindrà lloc l'Impro Show a 9:15 de la nit. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels acull demà dimarts 11 d'agost una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sangs i Teixits s'instal·larà des de les 5 fins a les 9 de la nit a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El castell, element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat, acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. L'arròs de Castelldefels, protagonista de l'estiu al Baix Llobregat. La recepta s'incorpora a la campanya Al Baix Llobregat, som al teu estiu, que promou més d'un centenar d'activitats arreu de la comarca. La iniciativa convida a descobrir el territori a través de la gastronomia, la natura, la cultura, les experiències a l'aire lliure, amb Castelldefels com un dels seus principals atractius. I això és tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels avui.